0: i sentir el cos lliure, suelto, per poder captar, rebre, sintonitzar-nos amb tota l'energia que ens envolta, de la natura, de l'univers, que és el que ens ajuda a harmonitzar, i a centrar sobretot el moment present amb una respiració conscient, profunda, una bona respiració, i això és el que t'ajuda a estar aquí ara, i controlar sobretot la ment, doncs deixar passar tots aquests pensaments que ens venen com uns núvols, i important, no identificar-nos-se ni jutjar-los.
1: Per tant, estàs parlant d'una tècnica que va molt més enllà de la pura tècnica i la pura estona de pràctica, sinó que realment a la vida quotidiana pot tenir una influència molt poderosa.
0: Sí, el bonic que és el Qigong, sempre els hi dic als alumnes, no és només venir aquí a la classe, acabo i faig un reset i ja està. El maco és poder-ho aplicar, tots aquests coneixements, aquesta filosofia que vaig donant, i aquestes tècniques, tant a nivell físic com espiritual, a tots nivells, doncs el dia a dia. I és el maco, és poder-ho aplicar i sentir-te a poc, doncs aquests canvis, de potser al matí algú ja et diu algun renec, alguna cosa, doncs tu no reaccionar ja amb la ira, ja surt el fet, ja dius, doncs no, sapiguer-te estar en el teu centre, i tot això doncs és el bonic, que treballo amb els cinc elements i vas veient el dia a dia doncs un canvi amb el teu cos i la teva ment. Sí.
1: El Qigong parla del qi, i aquesta és una paraula que, corregeix-me si dic alguna bestiesa, que crec que es podria traduir com energia vital. Per a alguna persona que no hagi sentit mai a parlar del qi, de l'energia vital, com li explicaries què és l'energia vital?
0: Sí, l'energia vital doncs és la que ens dona la vida. Llavors, aquesta energia vital la traiem de diferents fonts, la podem captar de diferents fonts, per això la podem captar a través de l'univers, de l'aire, de la respiració, també dels nutrients, important, d'una bona alimentació, i pels diferents centres energètics que tenim. Llavors, saber això, aquesta energia vital que tenim a dintre no es destrueix, l'energia es transforma. Llavors, també tenim a dintre nostra, per de l'energia vital, aquesta energia adquirida, i es diu també que hi ha l'energia innata, l'energia yin, que es guarda a ronyó. A ronyó ens representa que és la nostra bateria, la que ens recarrega i ens dona la força del dia a dia. I llavors també tenim doncs això, en el yin adquirit, l'energia que ens ve dels pares. Però bueno, l'important és aquesta energia vital, fer-la fluir, i que és la que ens dona el qi, la vida.
1: Per tant, entenc que el Qigong és això, no? És una eina que ens ajudaria a aprofitar molt millor aquesta energia vital.
0: Sí, a regenerar-la, sobretot a renovar a través de la respiració, doncs ens ajuda a renovar a nivell de cèl·lules, de sang, de líquids interns, ens renova tot a nivell d'òrgans, i a través de tot aquest nivell més de tema d'òrgans, de vísceres, doncs va relacionat també amb el tema emocional.
1: Clar, m'imagino que el Qigong a darrere hi ha tota una tècnica, però imagino que més important que la tècnica també és aquí potser l'actitud interior que la sosté, oi?
0: Sí, i tant. L'actitud interior, sempre ho dic a totes les classes, és el més important. A totes les classes parlo quan faig un moment de pausa, de parada, d'una petita meditació, parlo del somriure intern. És el més bàsic i crec que és el més important amb el Qigong, no el fer el moviment ben fet, sinó aquest somriure intern, vol dir aquest estat de benestar, de pau, de reconnexió amb tu, de calma, i aquest somriure intern doncs és el que ens ajuda a relaxar, ens obre, ens prepara pel Qigong, pels moviments.
1: Amb persones que ara ens estiguin escoltant, Lídia, com els explicaries, com els hi vendries el Qigong? Com pot el Qigong ajudar-nos a viure amb més serenitat i claredat enmig d'aquest món de bojos en el que vivim, aquest ritme accelerat del món actual?
0: Sí, doncs aplicant i el més important, portant la filosofia del Qigong al dia a dia. I com diuen els xinesos, primer és buidar la tassa, que la tenim tots molt carregada a tots nivells, i després poder-la omplir. Però el més important amb el Qigong és deixar anar, alliberar, netejar, perquè tots anem super recarregats de mentals, de temps, nervis, angoixes, cada cop hi ha més depressions, i lo important, sempre ja ho dic, com la respiració, que està connectat, no és inspirar, el cos ja s'encarrega d'inspirar, és treure l'aire. Molts cops no acabem de buidar aquesta tassa, ens quedem la respiració, i lo més important és a cada expiració ser conscients que buidem l'aire al fons, i a cada expiració doncs netegem cap a la terra. I sentir aquest cicle.
1: Lídia, ja estem gairebé sobre el temps, però m'agradaria preguntar-te què és el que més t'omple a tu quan estàs fent classes de Qigong.
0: Doncs que tot és molt més fàcil, aquest aprenentatge el gaudeixo jo el dia a dia, i la manera de veure la vida, que amb el més simple hi és tot. A vegades busquem la felicitat a fora i com més lluny és millor, i no, amb el més simple i aquesta mirada cap a dins, interna, ho tens tot, et retrobes amb tu.
1: I una pregunta que m'he descuidat abans, però que te l'he fet sí o sí, és perquè molta gent té el cap o ha sentit a parlar del Tai Chi, que potser és més conegut que el Qigong d'entrada. Quina diferència bàsica hi hauria entre el Qigong i el Tai Chi?
0: El Tai Chi és un art marcial que aquí s'ha aplicat la tècnica, llavors és tot de sèries enllaçades de moviments. Aquí es permet un fluir de l'energia. Llavors el Qigong és ben bé, és com un arbre, és l'arrel, és la base, és cultivar l'energia, és anar repetint aquest moviment per cultivar el chi i poder-la projectar cap a aquests moviments.
1: I ara sí, per acabar ja, Lídia, si el Qigong pogués parlar amb veu pròpia, què ens diria avui?
0: Doncs que descobrir el Qigong és descobrir la vida.
1: Wow.
0: Ens desperta.
1: Lídia, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Dial Interior.
0: Moltes gràcies a tu, Sergi, i molt agraïda també de que puguis venir aquí en el nostre centre d'Equinergia els divendres a fer el curs de creixement personal i poder compartir tots aquests coneixements, que anem en camí paral·lels i la finalitat és la mateixa.
1: Em fa moltíssima il·lusió, Lídia. A més, despreneu una humanitat com a família, perquè és molt maco, perquè sou tota una família que us dediqueu a això, inclús l'àvia. Me'n recordo quan vaig venir a fer la...
0: És
1: molt maco, i va ser molt bonic quan vaig venir l'altre dia a fer la conferència inaugural d'aquest curs que ara encetaré aquí a Qinergia, que em va rebre la teva àvia des de dalt, que l'altre viu a dalt, i em va dir una frase molt, molt maca, em va dir, nen, a despertar consciències. Vull dir que és maco veure una família que amb un propòsit comú, units com esteu, és realment és preciós.
0: Sí, merci, doncs.
1: A tu, moltes gràcies per seguir avui. I avui a EGB veurem un requisit per poder ajudar sàviament els altres. I ens l'explicarà algú que ben segur coneixeu.
2: Estava en aquell dia que s'encontren dos amics per la calle i un de l'altre. Diu, nena, com estàs? Diu, malament, nen. Diu, què et passa? Diu, a casa. Diu, l'estem passant molt grossa. Diu, a mi padre lo tenemos malo. Y lo malo es que no le encuentran lo que tiene. Hemos visitado los mejores médicos y especialistas del país y el resto. Nos aconsejaron que fuéramos a Nimes y allí nos animaron para que nos fuéramos a los Estados Unidos. Y en abril fuimos a la clínica Mayo y allí lo tuvieron 3 meses, nen, digo, con análisis, radiografías, entubado hasta las orejas. Y no le troban lo que tengo. Diu, perdona que te diga, diu, pero la medicina ha tocado techo ya. Diu, ¿qué quieres decir con esto? Diu, pues, que tenemos que volver a nuestras raíces, nen, a las plantas medicinales, Tú hay una planta, nen, que si tú veas lo que yo he visto con esta planta, no te lo creerías. Digo, es milagrosa. Digo, que una planta es, digo, la farigola. Digo, ¿cuál? Digo, la farigola, el tomillo. Digo, ¿cómo está actualmente tu padre? Digo, mira, digo, se levanta solo para comer, que por cierto come muy poco y apenas habla. Entonces mira, vas a hacer lo que yo te diga. Le vas a dar en ayunas una tacita de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen. Y a los 15 días es troben. Digo, ¿cómo sigue tu padre? Digo, ¿te acuerdas que te dije que se levantaba para comer? Digo, sí, pues ya no se levanta. Digo, coño. Digo, me dejas parado. Digo, mira, le vamos a aumentar la dosis, ya verás. Le vas a dar una tacita en ayunas y otra al mediodía. Y ya me lo contarás, nen. Digo, te vas a acordar de mí toda la vida. Toda la vida. Es despedeixen y a los 15 días, ¿cómo sigue tu padre? Digo, nen, digo, vamos de mal en peor. Digo, ya ni se levanta ni come. Digo, coño. Digo, por mí que hacemos corto de farigola, nen. Digo, mira, hazme caso. Le vamos a dar dos tacitas en ayunas. Dos al mediodía y dos por la noche. Y ya me lo contarás. Hace milagros la farigola, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida. Es despedeixen y a los 15 días. ¿Cómo está tu padre? Digo, nen, ya ni se levanta, ni come, ni habla. El trabajo es nuestro para que se tome la segunda tacita de farigola. Digo, nen, porque me lo dices tú, ¿eh? Si no, no lo creería. Le vamos a aumentar la dosis, nen. Hazme caso. Le vamos a dar un tazón en ayunas, otro al mediodía y otro por la noche. Y antes de que se duerma le dais un baño de farigola. Y ya me lo contarás, nen. Te vas a acordar de mí toda la vida, lo que yo te diga. Es despedeixen els 15 dies. Com està ton pare, nen? Diu, lo enterramos anteayer. Diu, cony, dius, pues parece ser que la farigola és una mierda, tu.
1: Està clar, no? Només hauríem d'ajudar quan sabem com fer-ho. Que tenim els coneixements apropiats i estem en disposició de compartir-los i creiem que poden ser útils. Endavant. Que no, millor abstenir-se. No hi ha res més perillós que un ignorant motivat i ben intencionat. I encetem una nova secció que porta per títol Camins que parlen. D'on neix la idea d'aquesta secció? Home, aquí al Dial Interior entrevistem pràcticament cada dia molta gent que és formadora de creixement interior, molta gent que porta, condueix grups. Però no hem entrevistat mai encara a persones que estan fent aquest camí. Persones que l'estan recorrent en primera persona. Els formadors també el recorren en primera persona, eh? Però també ens agradava tenir el testimoniatge de persones que estan en procés d'assimilar, d'integrar totes aquestes propostes tan boniques que els nostres convidats i col·laboradors ens expressen. I avui, per començar, tenim el Joan Comas aquí a l'estudi amb nosaltres. Ell és el director musical de l'Orquestra Venus, una orquestra que ara em comentaves que ja feia més de 30 anys?
3: L'any que ve, sí. Hola, què tal, Sergi? L'any que ve farà 30 anys que vam començar l'aventura musical de l'Orquestra Venus.
1: Uau!
3: 30 anyets.
1: Déu-n'hi-do.
3: Un bon camí, també, eh?
1: Home, i tant.
3: Que també és...
1: I m'imagino també que un bon gimnàs psicològic per tot el teu procés interior.
3: Sí, i tant, no dubtis. Sí, sí, sí. I tant.
1: Joan, quants anys fa que fas treball interior?
3: Jo crec que vaig començar sobre el 2017 o així, aproximadament, sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Vaig fer 4 cursos amb el centre, a muntar el Sergi Pérez.
1: Que sí, sona
3: d'algú. Us el recomano, eh? Molt bé, molt bé. Una de les coses que m'ha portat aquests 4 anys és que he rigut molt. Hem rigut molt, i això crec que és una medicina molt gran per l'ànima. Riure, riure.
1: Que bo. Home, és que aquest camí interior, si no vivim amb un cert humor,
3: sí.
1: Pot ser inclús perillós.
3: Eh? Apaga i vámonos.
1: Apaga i vámonos.
3: Sí, que sí.
1: Joan, després d'aquests anys de recorregut interior, què diries que significa per tu aquest concepte, aquesta expressió camí interior?
3: Doncs és un camí més. És un camí més. Jo crec que a la vida tenim molts camins. Des de que comencem aquesta aventura que es diu vida, tenim 200 camins, i aquest, que és un camí, jo diria que ens ajuda a créixer i ens ajuda a passar el camí, doncs, de millor manera, no? Hi ha camins molt... molt, jo no diria equivocats, molt amb moltes pedres, amb molts revolts, amb molts amb moltes dificultats, on t'identifiques molt amb el camí i no estàs per el que vas veient mentre camines, no? I aquest camí, doncs, és això, és un camí, jo diria, que no és fàcil tampoc, però que és un camí que per observar-lo i per gaudir-lo. Sí, jo diria més o menys.
1: Què et va portar? M'agrada molt preguntar a la gent què el va portar a plantejar-se fer un camí interior. És a dir, el teu cas, quin va ser el detonant? Què va passar per dins teu que et plantegessis fer això?
3: Jo crec que arribar a un punt de saturació, no? De saturació d'identificar-te amb les coses que et van passant el dia rere dia i amb les teves reaccions, no? I veure que no estàs en una pau, no? Que et lluites, o sigui, que fa servir molt la paraula treball, lluita, anar en contra de totes les coses que ens passaven a l'exterior. I dic, ostres, jo crec que aquesta no és la manera. I quan, sense parlar de camí, d'autoobservació, de reflexió, de presència, no sé, són coses que et ressonen, i a partir d'aquí dius, va, crec que aquest és un camí bo per seguir.
1: I en tots aquests anys, dues preguntes en una. Què diries que ha estat el més difícil, per una banda, i per l'altra, el més enriquidor del teu recorregut?
3: Bueno, el més difícil, sens dubte, és tots els condicionants que teníem fins al moment, no? Tot de creències que has anat cultivant, que ens han anat introduint a dintre el nostre cervellet, sobretot amb gent de la nostra quinta, no? Dels anys 60, 70, de la postguerra, d'una ensenyança religiosa molt potent, molt potent. I això és una cosa que tens molt marcat a dins i que costa molt a fer net, no? I t'ha marcat un personatge, on has construït un personatge amb moltes capes, amb molt, molt potent, i jo crec que això és el més difícil d'aconseguir tirar a terra, no?
1: I el més enriquidor?
3: I el més enriquidor d'haver fet el curs per...
1: El teu camí interior.
3: Perquè
1: el camí interior tampoc és un curs, és a dir, és un camí de vida. A vegades sí que hi ha cursos, formacions que et poden ajudar, però gairebé quan fas el gest d'anar cap endintre, jo penso que això ja és imparable, no?
3: Sí.
1: El més enriquidor, el que més t'ha omplert d'anar cap endintre, què diries que ha sigut?
3: Les experiències que he viscut durant tots aquests anys, no? Amb gent que també tenien els mateixos anhels que jo, i que junts, doncs, hem aconseguit anar cap endintre i junts hem aconseguit més pau, no? És la part més enriquidora de...
1: I hi ha alguna pràctica o alguna eina concreta que en el teu cas t'hagi ajudat especialment?
3: Sí, sens dubte. Hi ha moltes pràctiques, des de la meditació, des de la presència, l'autoobservació, però jo crec que la que a mi m'ha ajudat més és la naturalesa, la fusió amb la naturalesa, l'aigua del mar, els camins del bosc, els arbres, el vent... intentar fusionar-me una mica amb tot aquest amb tota la part de la naturalesa, no? Crec que m'ha ajudat molt a desidentificar-me de tot allò que dels meus pensaments, d'aquest xerrameca que tenim aquí dalt que no para mai, doncs de deixar-lo una mica quiet, no? i és moments molt xulos de fusió amb la naturalesa, on deixes els teus pensaments una mica més quiets. Vull dir que la fusió, no? La fusió amb la naturalesa, crec.
1: Sí. I quan mires enrere, què diries que ha canviat més en tu? És a dir, quin, el vell Joan, en comparació amb el nou Joan, quin diries que ha sigut el gran canvi?
3: Jo sí, tinc un canvi molt gran. I és que no m'enfado. m'enfado molt poquet. Em puc enfadar a vegades, però quan m'enfado ja sóc conscient de que m'enfado i dic, no cal. I llavors això és un indicador molt gran, crec. Jo crec que estava molt enfadat amb moltíssimes coses. Estava enfadat amb la política, amb la competència, amb la gent, i ara ja no m'enfado. No hi ha res que em pugui fer enfadar. Vull dir que aquesta és la clau, jo diria, o allà on dic el meu canvi que hi ha d'en Joan passat, en Joan ara, no? En Joan ara. No sé com serà el d'aquí 10 minuts, però el d'ara no m'enfado.
1: I escolta, mi, quin consell o reflexió compartiries amb algú que ara vol començar o està començant aquest camí?
3: Va, doncs el consell seria que endavant amb aquest estudi, amb aquest camí, amb aquest treball, perquè és un camí que no hi ha marxa enrere. Quan comences, de seguida comences a notar que tu estàs més bé. I això va increixent. I a més no és complicat, no és una cosa que hagis de lluitar, que hagis de ser allà i que d'allò. No. És una cosa que has d'anar experimentant dia a dia. I jo, a la gent que vol iniciar aquest camí, doncs jo l'animaria dient-te'l això, que cada dia és trobar-se una mica millor, estar una mica millor amb tu mateix i amb la gent i amb el que ens envolta.
1: I ja per acabar, Joan, tenint en compte que tu ets una persona que ets un gran amant de la música, aquesta pregunta te l'havia de fer. Si poguessis resumir el teu camí interior en un tema musical, quin seria?
3: Hosti, un tema.
1: Un tema musical, una cançó. O un estil, si vols.
3: Un estil... Mira, jo no et diré ni un estil ni un tema. Et diré una dita, una frase que es diu que qui canta els seus mals espanta, et diria. I et diria que qui fa aquest camí els seus mals espanta. Qui va cap endins els seus mals espanta. Qui es desidentifica dels seus pensaments els seus mals espanta. I és una cançó preciosa. Qui canta els seus mals espanta. Cantem una cançó. Cantem de 140. Cantem de 1 milió.
1: Que grande. Joan, molt grande. Joan, un plaer enorme tenir-te aquí avui
3: sí?
1: amb nosaltres.
3: Sí.
1: Mira,
3: a mi em va fer molta gràcia quan em vas dir tu pots venir i tal, vaig pensar hòstia,
1: quina mandra
3: vaia si molt fer-me venir, dic, vol dir que en Sergi deu haver pensat que jo he millorat des que vaig entrar, no? I que em vulgui aquí el seu programa tan avançat amb
1: això volies de dir tu, sí. De fet ja ho has explicat, és a dir, jo crec que sí. Has fet un gran canvi. De fet és estrany que alguna persona que comença a fer un treball interior amb una certa serietat no hi hagin canvis substancials a la seva vida.
3: Totalment. I és el que dèiem, que és un camí de... que no s'acaba mai, sempre estàs aprenent i sempre pots veure que estàs en el camí encertat, no? Vull dir que, bueno, fantàstic.
1: Joan, moltíssimes gràcies.
3: Merci a tu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Joan, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 32.
3: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Us proposem volar. Hem anat al Windor, l'únic túnel del vent que hi ha a Catalunya és en Fúria Brava, a l'Alt Empordà. Voleu experimentar la sensació de volar? Teniu curiositat per saber què se sent quan se salten paracaigudes, però us fa por pujar l'avió i provar-ho? En Fúria Brava hi ha l'oportunitat de viure en primera persona, que és la caiguda lliure. Allà hi ha el Windor, l'únic túnel del vent del país. La nostra companya, la Clara Jordan, ja ho ha provat.
6: Voy a ser vuestro instructor. Vamos a explicar lo que vamos a hacer dentro del túnel. Vamos a hacer dos vuelos cada uno, ¿sí? Lo más importante dentro del túnel es que consigamos relajarnos en una posición cómoda, ¿vale? Nunca tenemos que sentir que estamos estresados, ¿vale?
0: És en César el que serà avui el nostre instructor. En una aula i amb la principal premissa d'estar relaxats, explica el que farem i dona les instruccions perquè l'experiència sigui rodona.
6: Siempre nos tendremos que poner barriga abajo, las piernas abiertas y piernas casi estiradas del todo.
0: I si tinc algun problema? I si em passa alguna cosa?
6: Si tenemos algo mal en la posición, ¿cómo os lo hago saber? Dentro del túnel es muy complicado hablar, que nos entendamos. Hay ruido, estamos nerviosos, llevas el casco. Así que aquí los instructores nos comunicamos con señales. Cuatro señales.
0: Això és el que es farà en el primer vol, però n'hi ha un segon.
6: Antes de acabar el tiempo, yo os cogeré, nos iremos hacia arriba del túnel, bajamos, subimos y bajamos. Vale, esto es la sensación mayor de adrenalina.
0: Mitja hora d'explicacions i assajos.
6: Vamos a ir ahora a ponernos los monos. Lo único que tenéis que saber, ¿vale? Antes de entrar a volar, nos quitamos todo tipo de cosas, relojes, pulseras, collares, si llevamos algo en los bolsillos también, perfecto. Bueno, vamos para allá, el mono encima de la ropa y ya está.
0: Ara sí, ja som a les portes del túnel.
6: Bien, perfecto, vamos chicos.
0: I cap a dins.
7: Hem aprovat-ho.
6: Relajada i vamos allá.
0: Som-hi. Primer minut per agafar la confiança i la posició. Tu sol amb l'instructor i després els companys de grup.
8: Flipant. És que quan surts, fins i tot quan surts, et dona la sensació que encara estàs volant.
0: Arriba el segon vol, el moment de la veritat, la velocitat de vertigen i la caiguda lliure amb el monitor. Que acaba amb el resum que ens fa aquesta companya d'experiència.
8: Ai, molt bé, molt bé. També han anat l'estrès de tot el mes.
0: Experiència sense riscos i que pot provar tothom a partir dels 4 anys perquè la potència del vent es regula en funció de cada persona. Tota la informació del túnel del vent d'Empúria Brava la trobareu al web www.windor-realfly.com.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
3: Ni m'ho plantejo.
2: I la rentadora?
3: Són caríssimes.
2: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
4: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
5: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
6: Tria Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
7: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que s'ho fes, sinó un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
6: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Des d'ara i en els propers 25 minuts us proposem un petit trajecte per fer que el sofà de casa es mori de solitud tots els caps de setmana. Perquè al Sendes fem senderisme, fem excursionisme i també viatgem. Tres continguts que caracteritzen cada capítol. I el capítol actual, el 525, no podia ser menys. Els continguts d'avui són aquests. El Montsant és una de les serralades més impressionants del país i també de les més desconegudes. Una gran cinglera calcària fa de barrera al pas de la majoria de la gent, però un cop superada ens regala contornades tan sorprenents com el Toll de l'Ou. I anirem amb en Carles Sant Romà, d'Entre Camins, qui ens proposa una ruta pel centre i al nord del Montsant. El Xavi Tió se'n va també de ruta cap a una raconada fantàstica, però en aquest cas cap al Bages. En concret, cap a l'ermita romànica de Sant Pere de Vallhonesta i les restes de l'antic hostal de Sant Jaume, també de Vallhonesta. Tot això al terme de Sant Vicenç de Castellet. I viurem avui el segon i darrer capítol dedicat a Nissa, els quaderns del viatger. Si en l'episodi anterior la Cristina Duró ens va enumerar els punts destacats de la ciutat, avui ens fa un compendi de recomanacions per si us engresqueu a recórrer la capital de la Costa Blava. I ara sí, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Des d'un punt de vista geològic i també paisatgístic, la Serra del Montsant, gran aclaparadora del sector nord del Priorat, podria considerar-se la Montserrat del Sud. O anem a ser una miqueta provocadors i direm que Montserrat és la Montsant del Nord. Sigui com sigui, el Montsant és una serra fascinant que forma part de la serralada prelitoral catalana, que té una vasta extensió de 135 quilòmetres quadrats i que ens obsequia amb un paisatge salvatge i espectacular, ple d'interès des de molts àmbits, tant naturals com antròpics. Això ens ho referma en Carles Sant Romà, guia de muntanya i responsable de la petita empresa Entre Camins. En Carles coneix molt bé el Montsant, entre altres coses perquè va néixer als seus peus, a Ulldemolins, i perquè fa rutes guiades pel massís. Així ens presenta el Montsant.
1: Té uns valors faunístics, culturals, patrimonials, històrics i geològics importantíssims. És parc natural des de ja fa 25 anys. És el menys visitat de tot Catalunya. Gaudeix d'abundants rutes també per practicar-hi el cicloturisme. Alguna de les seves zones formen part de les meques de l'escalada a nivell mundial. Tot plegat fa que, per una banda, sigui un lloc una mica oblidat, una mica que no rep el reconeixement i el prestigi que mereix, però, per altra banda, és el que potser fa que es pugui conservar o que s'hi pugui desenvolupar el turisme de forma sostenible.
0: Nou pobles delimiten la serra: la Morera, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, la Figuera i Margalef. Fem un traç unint tots aquests pobles i a la part interior hi tindrem el Montsant, una taca allargassada estesa de nord-est a sud-oest. El sud sembla absolutament infranquejable. La gran paret calcària que hi ha a l'anomenada Serra Llarga barra el pas i només es remunta per complicats graus. Però un cop superat aquest escull, el paisatge aplana una mica i un univers de barrancs basculen cap a l'oest. Entremig seu, al cor geogràfic del massís, hi trobem un indret ben especial, el Toll de l'Ou. Roca i aigua. El Carles ens proposa una excursió de dia sencer, circular, d'uns 16 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, que es fa per camins de muntanya, parts de GRs i també de PRs, de nivell mig o mig alt, i per persones acostumades a caminar per la muntanya. Comencem pel començament, pel punt d'inici.
1: Punt d'inici i final. Qualsevol de les dues ermites d'Ulldemolins, de l'Obaga, són Sant Antoni i Santa Magdalena, estan molt properes l'una de l'altra, es pot aparcar en qualsevol dels dos apartaments de les dues ermites, i tant l'una com l'altra, a partir d'allí, pujar pel GR que ens porta pel grau del Pi de la Carabasseta, fins a arribar a la carena de la façana nord del Parc Natural de Serra de Montsant, el Bosc de l'Obaga, i al capdamunt assolir les vistes panoràmiques del Pi de la Carabasseta, que té una forma molt característica, està pentinat pel vent.
0: Aquest pi és enmig de la divisòria d'aigües de l'anomenada Serra de l'Obaga, la que tanca el Montsant pel nord. A partir d'aquí, avall que fa baixada, toca endinsar-se en aquesta zona de barrancs que, en conjunt, es coneixen aquí com el barranc dels Pèlegs.
1: És el barranc central del parc natural. Hi ha tot de barrancons que en són tributaris, però el que queda al mig de la Serra Major, la més visible, la més icònica, la que es veu des de la cara sud, la que veiem des de Cordella, des d'Escaladell, des de la Morera de Montsant, i aquesta carena de l'Obaga, molt més ombrívola, la que es veu des d'Ulldemolins, la que es veu des de l'Índia, de la província de Lleida, de la comarca de les Garrigues, es veuen aquestes dues serralades. El que queda al mig, tots els cursos d'aigua, tota l'aigua que va buscant el camí més fàcil per recórrer, va caient tota cap al gran barranc que és el dels Pèlegs, que acaba sent tributari del riu Montsant, a prop ja del pantà de Margalef.
0: I quan ja hem davallat uns 200 metres de desnivell per un GR ben marcat, creuem a Gual un barranc i poc després, com apunta en Carles, ens trobem amb l'espectacular indret del Toll de l'Ou. Ho dèiem abans, pedra i aigua.
1: Imagineu dos o tres grans blocs de roca calcària. El Montsant és un massís de conglomerat calcari, de forma que al mateix temps que trobem sediments de roca calcària i trobem incrustats un munt de còdols, de pedres de riu, de còdols també calcaris, que estan formats des de fa 40 milions d'anys, doncs aquests mateixos blocs de pedra que anem trobant per tot el parc en una proporció, en unes mides de 2-3 metres d'alçada, queden concentrats en un llarg, diguéssim, d'uns 25-30 metres de llarg, de distància, per salvar dos caigudes de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada.
0: Al Toll de l'Ou hi trobarem aigua abundosa pocs dies després d'un episodi de pluges, ja que la porositat de la roca calcària fa que el filtrat d'aquesta mateixa aigua sigui un procés lent. En Carles Sant Romà ens garanteix que en aquest indret, amagat al cor de Montsant, aquest doble salt d'aigua que sorteja grans blocs de roca calcària, ens hi estarem ben bé una bona estona. Un cop decidim continuar, això sí, virarem cap a l'oest.
1: Buscarem el PR que ens porta sempre pel costat del llit del barranc, que ens va portant barranc avall, fins a l'aigua barreig. L'aigua barreig és el lloc on el barranc dels Pèlegs acaba fent l'aportació de les seves aigües, el riu Montsant, que ve des del nord-est serpentejant, hem passat pel poble d'Ulldemolins i havent baixat per tot el congost de Fregarau. El punt on es troben el barranc dels Pèlegs i el riu Montsant, com tants altres punts de trobada de dos cursos fluvials d'aigua barreig, i és allà on creuem per anar remuntant a poc a poc el riu Montsant, riu amunt, per tot el congost de Fregarau.
0: I arribem a un altre plat fort de la ruta, aquest congost de Fregarau esculpit pel riu de Montsant que, per la banda nord, ens regala la vista d'uns enormes blocs de roca grisenca i ataronjada, uns sobre altres, de noms ben suggerents, com ara el Cap de Mort, els Tres Jurats, el Camell, la Cadira, el Bisbe, el Formatge, la Sella o les Cadolles Fondes. Un paisatge que va inspirar i incitar a Grau Miquel, Fra Grau, a esdevenir anacoreta i quedar-se a viure en aquest indret al segle XII. I va fundar una ermita, Sant Bartomeu, digna de visita, encara que se surti mig quilòmetre del camí principal que ressegueix el riu Montsant a través d'un pont penjat. Arribeu-hi sense fer soroll. L'ermita, la veïna cova, les roques que la tanquen pel nord, el paisatge en global hi convida.
1: Que és que hi està especialment protegit el valor del silenci. Si bé en tota l'àrea del parc està protegit el tema dels decibels, en aquesta part del Parc Natural de la Serra de Montsant hi ha una protecció especial de cara als sorolls, etc. És per això que el que trobem més amunt, que és tota la vall, entre la carena nord de Montsant i la Serra de la Llena, tota la vall on hi ha el poble de Ulldemolins, se li anomena la Vall del Silenci.
0: Doncs remuntem la vall i congost per tornar cap a les ermites de Sant Antoni i Santa Magdalena. Com que dèiem que ben a prop hi tenim Ulldemolins, instal·lat en una àmplia i lluminosa vall, aïllat de les grans vies de comunicació, creiem que val la pena apropar-s'hi i fer-hi parada i fonda.
1: És que és un indret una mica allunyat de tot. Està tant a una hora de Lleida com a una hora pràcticament de Reus-Tarragona. No ve de pas de gaire cosa, de manera que no hi ha un gran volum de trànsit, la carretera passa per fora. Realment és una vall bastant ampla, per tant hi ha força hores de llum al dia, amb moltes possibilitats a nivell de caminar, de passejar, de practicar-hi qualsevol activitat que té a veure amb natura, amb també un parell o tres d'espais molt importants a nivell de gastronomia. Vull dir que sí que val la pena passar el dia fent l'excursió i dins d'un cap de setmana emplear el diumenge coneixent i gaudint del poble.
0: Les sortides guiades al Montsant i a altres indrets de la demarcació de Tarragona i també de la de Barcelona són una de les propostes clàssiques d'entrecamins. Però, com explica el seu ideòleg, en Carles Sant Romà, no és l'única dedicació que tenen.
1: A dissenyar, planificar i executar activitats amb escoles, amb centres formatius, digue-li excursions, digue-li tallers interpretatius de natura, d'orientació, i també des de fa ja un bon grapat d'anys vam començar a treballar amb empreses, sempre aleshores sota la marca Trek & Team, en portar el màxim d'empreses, el màxim de companys i companyes de feina que volen relacionar-se en un dia de feina des d'un mood diferent, en un espai diferent, muntant, programant i executant una sèrie de dinàmiques, de jocs, d'activitats que tenen a veure en el treball en equip, amb la millora de les habilitats comunicatives, amb la millora de la comunicació, amb l'ajuda i en el respecte entre companys i companyes d'un mateix equip de treball.
0: Tot plegat a un tou de llocs màgics. Contacteu amb ells a través del web entrecamins.com. Per exemple, si us voleu inserir entre barrancs, roques i paisatges feréstecs i singulars, pels racons més interiors i íntims del Montsant.
2: Sendes.
0: És temps per caminar una miqueta, per fer una volta pel nostre territori molt extens, molt variat, amb moltíssimes possibilitats. I això ens ho demostra cada setmana el Xavi Tió. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: Doncs molt bé, avui ens portes cap a una localitat que ja fa un parell d'anys vam parlar-ne aquí al programa, el reportatge central, perquè té molt de patrimoni, tant industrial com també històric, i avui anem a conèixer una part del patrimoni més religiós, podríem dir, a més del paisatgístic, eh?
3: Ah, això mateix, avui ens quedarem prop de casa, i és que a tot arreu hi ha llocs interessants que val la pena descobrir. Farem una proposta circular per anar a veure una ermita romànica que ja havia aparegut als Sendes, com deies, fa un temps. Ens quedem a la comarca veïna del Bages per anar a conèixer una petita joia prop de Sant Vicenç de Castellet. Estem parlant de Sant Pere de Vallhonesta, que visitarem després de veure alguna barraca de pedra seca, passar per Sant Jaume de Vallhonesta, visitar les runes de l'hostal que hi havia en aquell lloc, el camí ral, baixar a passar pel barri de Vallhonesta, anar a veure Sant Pere i retornar de nou a Sant Vicenç de Castellet després de passar per diverses masies i algun mirador destacat. És una ruta que combina el GR4, el sender local SL C53, que va de Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Vallhonesta, i el sender local C61 a Sant Jaume de Vallhonesta pel Camí dels Maquis, que formen part dels itineraris del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: Doncs el punt de partida d'aquesta ruta em sembla que és el mateix nucli, la població de Sant Vicenç de Castellet.
3: Ah, això mateix, anem a començar a caminar al centre de Sant Vicenç de Castellet, a l'església de Sant Vicenç. El que fem és sortim del poble pel carrer de les Roques Altes, seguint els senyals del GR4, és un sender que va de Montserrat a Puigcerdà, i que ens durà a enfilar-nos seguint el camí de Sant Jaume de Vallhonesta per entre finques conreades, fins a desembocar a una pista ampla que també puja des del poble i que de seguida ens porta a creuar per un pont sobre l'autopista C16. Aquí, ja de pla, passem un petit tros d'un bosquet de pins joves i un tram de codina de gres pel costat de la pista, la creuem una mica més endavant i per un senderó mig urbanitzat, marcat amb senyals de sender local, pugem fins a la masia de Can Nogueres, masia del segle XVIII, enllacem amb una altra pista, passem després a tocar de Can Micaló o Cal Miquel Gras, una antiga casa del segle XVII amb una avinguda de xiprers molt bonica al davant, i d'allà de seguida arribem a una barraca de vinya de pedra seca, és la barraca de Serra Canta, és una barraca força ben conservada, i ben a la vora tenim una altra atracció de l'excursió, és l'antiga pedrera del Rubió o de Serra Canta, una pedrera de gresos groguencs que també anomenen gres de Sant Vicenç, pedra arenisca, i que va estar en explotació manual fins al 1985. La mateixa pista que portàvem ens desemboca en una altra de més important, que per l'esquerra ens baixa de seguida a les restes d'un gran roure monumental que es va cremar amb els incendis també del 1985. És el roure gros del Rubió, que només conserva una enorme soca amb algun tros de branca viva. Del roure seguim per la mateixa pista fins al proper encreuament, i aquí girem 180 graus per començar el camí del Maquis. També indicat amb senyals de sender local i que en pujada suau ens du a passar primer per la balma del Saquer, és una balma semicircular i força gran, i més endavant a treure el cap a la carena de les Nogueres, passant per trams d'obaga sorprenentment frescals. Un darrer tram de pujada ens du a l'ermita de Sant Jaume de Vallhonesta i al costat les impressionants ruïnes de l'antic hostal del mateix nom, el camí ral de Barcelona-Manresa que anava per dalt la carena. Era un grandiós casalici que va tenir molta importància a l'època dels traginers. Hi ha restes de les estances, trobem restes de la cuina i els soterranis, els estables, hi cabien fins a 70 mules. I a tocar de l'hostal podem veure l'era just al costat de l'antic mas que va ser el primer hostal. Darrere l'ermita encara tenim també la font de Sant Jaume, és una mina molt ben posada que alimentava l'hostal. Deixem Sant Jaume de Vallhonesta pel camí ral del Coll de Deví i el poc l'abandonem per baixar cap a les diverses masies que conformen Vallhonesta, algunes encara habitades, d'altres segones residències. Passem per Cal Ambrós, per les runes de Cal Anton, Cal Testa Gorda, Cal Xacó, Cal Jeroni, Cal Carreres i Cal Martí, petites masies dels segles XVII i XVIII. Passem per la Font de la Llebre, arran de camí, passem per Cal Sala i d'aquí ja acabem d'arribar a Sant Pere de Vallhonesta, amb Cal Campaner al costat, que li feia de sagristia, i la Font del Pit Roig. Estem parlant d'una ermita romànica petitona, molt ben posada, amb elements del segle XI, originàriament parròquia de l'antic terme de Vallhonesta. Força ben restaurada i, si la trobem oberta, podem fer una visita guiada. D'aquí, de Sant Pere, el camí ens du al poc a passar pel mirador de Sant Bernat amb unes vistes esplèndides de tota la cara nord de Montserrat i, de seguida, retrobem el camí d'anada a Can Micaló. Ja només ens queda desfer el tram que, passant per Can Noguera, ens baixa a la pista i d'allà traspassem de nou sobre l'autopista i acabem de baixar seguint el GR fins a entrar de nou a Sant Vicenç de Castellet.
0: Una raconada realment fantàstica, Sant Pere de Vallhonesta, no només per la pròpia església en si, sinó també el conjunt, tot el que l'envolta. És un d'aquells racons bonics, sí, d'estar-s'hi una bona estona.
3: És un entorn tranquil.
0: I tant que sí. Fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de quasi 13 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 470 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva, però ens hi podem passar quasi tot el dia si ens entretenim a contemplar tot el patrimoni arquitectònic. Arquitectònic o arqueològic.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: 1,5 sobre 5, no gaire més.
0: I referències?
3: I a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sant Vicenç de Castellet, Sant Jaume i Sant Pere de Vallhonesta, d'un usuari que es diu Jap1990.
0: Doncs aquesta és la proposta d'avui, que ens ha dut fins al Bages, fins a Sant Vicenç de Castellet. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i República!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc la Cristina Duró i us explicaré la meva estada a Niça durant 3 dies pel pont de la Constitució.
0: Niça és una ciutat que desperta els sentits. La Cristina, per exemple, la percep de dos colors, el blau turquesa del mar i el taronja caldera de les seves postes de sol. Quan a un so l'associa a l'esclat de les onades i pel que fa a una flaire, escull l'opció d'olor a net, a barreja de flors, sabons i lavanda tan freqüent en aquestes contrades. Per conèixer les sensacions de la nostra viatgera, en aquest segon capítol, ens fa una petita guia de recomanacions per voltar per la ciutat. Segon i darrer capítol dedicat a la cinquena ciutat més gran de França, Niça.
4: Per mi és la ciutat menys francesa de totes les que he visitat, que són moltes. Suposo que aquesta diferència està donada per la seva proximitat a Monte Carlo i a Itàlia. Així com a la resta de ciutats franceses, és molt difícil trobar un lloc per dinar o sopar en un horari més semblant al que faríem nosaltres aquí a Catalunya o fins i tot a la resta d'Espanya. A Niça es pot dinar perfectament a les 2, a les 3 i fins i tot a 3:45. No hi ha problemes per sopar a partir de quarts de nou i fins i tot m'atreviria a dir fins a quart de deu. Si teniu poc temps per viatjar a Niça, us puc garantir que és una ciutat que es veu en un cap de setmana. De fet, nosaltres teníem 3 dies i d'aquests 3 dies un vam poder escapar-nos a fer una visita ràpida a Monte Carlo, que és una ciutat que també val la pena. Està a 20 minuts de tren del centre de Niça i és una ciutat a la qual podeu visitar el castell dels Grimaldi, podeu visitar el casino i podeu recórrer a peu algunes de les curves més famoses del circuit de Fórmula 1. Quant a la seguretat, dir-vos que jo en cap moment vaig sentir ni por ni em vaig sentir insegura. És una ciutat molt tranquil·la, no sembla que hi hagi grans perills. Potser si entres en barris on no t'hi has de posar, doncs com a tot arreu. Però en principi puc dir-vos que és una ciutat bastant segura. Transport. Niça és una ciutat que pots fer-te-la a peu perfectíssimament. És una ciutat plana, tot i que, tal com us he dit anteriorment, s'expandeix de costa a muntanya. I el mitjà de transport per excel·lència de la ciutat és el tramvia. Té unes línies superben comunicades i si alguna vegada hi viatgeu, veureu que és una meravella sortir de la terminal de l'aeroport, agafar el tramvia a la porta i arribar fins al teu hotel al centre en 20 minuts. Niça és una ciutat amb moltes botigues de luxe, amb molts bars, amb molts cafès, amb una gran oferta comercial i gastronòmica, i els preus no són assequibles en comparació amb Barcelona. Per un cafè que aquí pagaries com a molt 2 euros, allà pagues 4,50 euros. El preu mitjà d'un menú rondaria els 20 euros, prendre's una Coca-Cola està més o menys en 7 euros. Per tant, no és una ciutat barata. Gastronomia. Per mi un dels llocs imperdibles és el Cafè Turín, un lloc en el qual podeu fer, en cas que us agradin, una degustació d'ostres per un preu relativament assumible, tot i ser cares. A banda d'això, també per les persones fans de les pastisseries, dir-vos que és una de les poques ciutats de França, a banda de París, on podeu trobar una sucursal de la Duré i, per tant, podeu comprar o podeu degustar macarons dels bons, dels de veritat. Hi ha molts cafès bonics i molts jocs en els quals pots comprar especialitats franceses com formatges o xampany. Dels plats característics de Niça, la veritat és que no n'hem sabut descobrir cap. El que vam trobar tot arreu és que podies dinar, sopar, berenar ostres, i vam considerar que potser el plat típic era aquest crustaci. Vam tastar una de les begudes típiques de França. Així com a Itàlia està molt de moda i s'ha exportat a gairebé totes les ciutats d'Europa fer un spritz, a França, en comptes de fer un spritz, fan un kit royal. És una mena de vi espumós, que la veritat està bastant bo, i per 8 euros pots fer una copeta, més o menys al mateix preu que podries fer un spritz aquí a Barcelona. Recomanaria Niça a totes aquelles persones que siguin unes enamorades del glamour francès de l'època de la Belle Époque, a les persones que els agradi el luxe, a les persones que aquí els agradin les postes de sol, a les persones a qui els agradin els cafès antics i bonics, a les persones a qui els agradin els hotels exquisits. És una ciutat que que jo classificaria com una ciutat, no sé si pija és la paraula, però és una ciutat bastant exquisida. A totes aquelles persones que els agradi el luxe, i en concret el luxe francès, amb aquest to xic, Nice és la seva ciutat, sens dubte.
0: Doncs acabem aquí, no sense abans agrair-vos el vostre interès. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. I us recordem la manera per recuperar aquest i anteriors capítols del Sendes. Molt fàcil, al podcast de la xarxa Més i d'alguna de les 35 emissores locals que emeten el programa. Res més, salut, cames i molt bona ruta.
5: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: No, no.
1: Clar.
2: Evolucionar ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
2: Evolucionar ja.

0: Johnny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Ei! Tuc-tuc-tucants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
4: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
5: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
6: Bueno, jo soc, soc pagès d'aquí a les comarques de Girona. He trucat perquè m'ha sentit al·ludit el tema dels incendis, el tema dels rostolls. Primer, perquè no es conreuen els camps després de treure el cereal. Una mica, doncs, perquè són noves tecnologies que estem empleant, doncs, perquè s'ha demostrat, doncs, que és millorar el rendiment dels nostres camps. Dir-vos que nosaltres, doncs, que alguns que tenim que són propietaris forestals, jo en el nostre cas, doncs, no en tenim massa, però sí que la nostra voluntat és no deixar el bosc, doncs, en tant en quant, quan més net el tens, més gent hi tens a dintre, al bosc, no? Doncs perquè, per tot que estem en un lloc, que el que primer, el més principal és fer polígonos i fer zones urbanes, i llavors el poc bosc que queda, doncs, aquest poc que el tinguem net, perquè tots els gent s'hi pugui anar, doncs, a fer les seves feines o anar d'excursió. I l'altra cosa que voldria esmentar és el fet dels incendis. Nosaltres, hem participat en diverses tasques d'extinció i resulta, doncs, que quan arribes allà t'adones compte que els bombers et volen que hi siguis, doncs, perquè tenim uns mitjans, doncs, en aquest cas, cubes de que fem servir per treure els purins de les granges i portar-los als camps, però aquestes coses es deixen per portar i llavors aquests bombers t'ho agraeixen, doncs, perquè portem molta capacitat i, doncs, ells se'ls fa molt més fàcil fer les tasques de apagar el foc. I voldria dir això, doncs, home, quan parlen de purins m'agradaria deixar molt clar que nosaltres no som cap problema amb els dos purins, no? Perquè voldria dir, doncs, que molts dels purins que generen les persones van a patar els seus camps, i això la gent hauria de saber-ho, i aquests també fan pudor. I dir-vos que el problema dels purins és una necessitat que tenim pels nostres camps de conreu, és a dir, nosaltres si no podem aportar aliment a les plantes que plantem, doncs no colliríem res. Per tant, a veure, i dit això, perquè penseu una cosa, els nitrats, els químics, en dos anys s'han apujat del 100% el seu valor.
7: Vila Sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho heu endevinat.
2: Hola, soc el meu tercer moment. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil, posa tigel amb mel.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu.
3: I parlant d'emocions,
4: 66.

0: a Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilajuïga.
2: De Sant Pere de Roda, encuny del monestir que l'Eures, Malta i Broda, senyales el camí. Saps que les neus són foses quan floreix l'ametller i el sol de les mimoses llu més que el de febrer. Com un illot que es dona al mar de l'abandó, caiguda la corona, s'eleva Carmençó. Si dalt roca ballena l'espígol treu perfum, se't penja de la trena la rosa de la llum. Vols ser del mar l'amiga? Vols ser l'amant del pla? Dama Vilajuïga, no et dolgui de triar.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
2: Imagina, crea, sorprenta. 012, la millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les.

0: Bona nit.
1: Catalunya Informa.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà.
3: És informació.
4: Us imagineu anar amb avió i sobrevolar Àustria i veure-ho tot cremat, tot negre, ple de cendres? Doncs aquesta és la superfície que van consumir els incendis històrics d'Austràlia.
1: Oxigen, amb Mònica Usart.
5: Now, what's happening in Australia is unprecedented. The bushfires have killed 18 people. They've killed close to half a billion animals.
6: Más de 1.300 casas han sido destruidas y unos 12 millones de hectáreas de bosques a ceniza.
7: La batalla, però, di Davide contro Golia, con oltre un centinaio di focolai contati solo negli ultimi giorni.

0: L'escalfament global avança i l'emergència climàtica cada cop es fa més evident. Per aquesta raó, avui dedicarem aquest espai a veure els efectes més extrems que ja viu el món. Avui ens fixem, com a exemple, en els incendis que durant mesos van cremar Austràlia. També mirarem la part positiva de l'emergència climàtica, aquelles coses que s'estan fent per combatre-la. Parlarem d'aplicacions de mòbil que us podeu descarregar i que us ajudaran a entendre aquest problema mundial. I anirem també fins a l'altra punta del planeta per parlar d'aquest tema. I també us recomanaré un viatge estrany i molt interessant. I passarem una estona per la cuina per descobrir com l'escalfament global també afecta i afectarà els cultius. Comencem! I ara creuem l'Atlàntic i parlem amb l'Albert Martínez, que cada dia desperta Amèrica fent la previsió del temps a Univision, i aquí avui ens parlarà d'emergència climàtica. Albert, com vius aquesta situació en un país governat per Donald Trump que no creu en el problema del canvi climàtic?
1: És complicat perquè quan tens un president que no creu que en un problema que ja fa uns quants anys que tots els meteoròlegs, munt de científics, està dient que és una realitat i que les conseqüències poden ser catastròfiques si no fem res, doncs és una mica com intentar anar contracorrent, no? Dels que

0: un parell d'anys que ho estem fent, especialment quan arriben temporades com ara a l'hivern, primavera, amb les inundacions, que cada vegada són pitjors. Per exemple, aquest últim any el riu Mississippi s'ha estat pràcticament desbordant de forma constant durant els últims 6 mesos, de manera que situacions com aquestes, que abans no passaven, també per temes urbanístics, no?, i de construcció, o com els huracans, no?, que cada vegada estem veient que són més forts, pues fa que un se n'adoni de que tens que parlar d'aquest tema, no?, i anar avisant a la gent de que situacions com aquestes aniran a més si no ens fiquem nosaltres a nivell personal, no?, mans a l'obra. I evidentment, quan anem a votar, doncs exigim que els polítics que ens hagin de manar també treballin en això.
1: Clar, nosaltres, per exemple, a Europa, o concretament a Catalunya, sí que es van fent passets, tant a nivell de govern com també a nivell particular, per combatre aquest canvi climàtic. Hi ha molta gent que se t'acosta i et pregunta què pot fer, no?, per fer les coses millor. També es veu per part del país, de la població, una actitud allà per millorar?
0: Sí, no, hi ha estats que sí que s'estan ficant una mica les piles i estan intentant treballar i planejar, no?, ja mirant que el canvi climàtic provocarà, no?, que situacions com els huracans aquests puguin ser més forts. Per tant, estats com per exemple la Florida, Geòrgia, les Carolines, pues sí que estan plantejant nous plans urbanístics, noves lleis, no?, que intentin minimitzar, no?, els impactes de l'erosió costera, per exemple. D'altres estats com per exemple Nova York, no?, acaben de prohibir recentment l'ús de les bosses de plàstic, no?, sabem que el plàstic és un material que tarda moltíssim anys i ho acaben d'intentar, no?, que com a mínim allà hagis de pagar, no?, per la bossa de plàstic. Però situacions com aquesta, per exemple, fa 5 anys també es va intentar a Texas, però els lobbies, no?, les empreses productores de bosses de plàstic van acabar guanyant, van tombar la llei i ara pots tornar a tindre tantes bosses de plàstic com vulguis quan vas a comprar, no? Entonces, la situació als Estats Units, als estats federals, cada un pot fer pel seu compte costat, però no hi ha encara una norma nacional, no?, que els afecti a tots per igual i vagin endavant. Cada un intenta fer coses, però sense el lideratge, com dèiem, no?, del govern central.
1: Clar, tampoc podem comparar una zona com Catalunya amb tots els Estats Units, perquè, clar, seria comparar amb tota Europa amb què està fent els Estats Units, no? Aquí ens preocupa especialment a Catalunya, molts cops es parla de la pujada de temperatures, que ja és a nivell mundial, d'èpoques més llargues de sequera, també de més pluges torrencials quan arriba la pluja, que és quan ens en recordem de que tenim aquests canvis de temps. Just on estàs tu, a Florida, és el tema dels huracans, com deies ara, que preocupa més especialment, més que un altre fenomen?
0: Els huracans a la Florida és el tema principal sempre que surt el concepte de canvi climàtic o emergència climàtica. Hem de pensar que si la Terra s'acalenta, no? No només és l'aire, és l'aire i l'aigua, no? Uh-huh. Aigua més calenta significarà que els huracans podran intensificar-se més, perquè d'allà treuen el combustible, no? És la seva font d'energia, és la seva gasolina. Si els oceans estan més calents, pues, se'n poden formar més o menys, això tant fa, però podran ser més forts, més potents, no? I es podrien assimilar potser als supertifons que veiem que de tant en tant impacten sobre la costa d'Àsia. Pues situacions com aquestes, de fet ja ho han vist els últims anys, sí. Florence, Harvey han sigut sistemes, Maria per exemple, molt actius, amb molta energia, i això és el que podríem seguir veient en els pròxims anys. I quan deies de sequera, a Catalunya coneixem el tema trist de les sequeres, no?, amb els incendis. Als Estats Units també, i no és com a Austràlia, no, el problema no és tan greu, però tenim tota la costa oest, que evidentment és clima mediterrani, Califòrnia, i amb uns estius amb temperatures més altes i hiverns i primaveres amb menys pluja, igual que les tardors, pues farà que les sequeres siguin més persistents, més intenses, i això pot provocar molts més incendis.
1: Molt bé, moltes gràcies, Albert, per la teva opinió, i cuida't.
0: Igualment.

Dia l'una de les coses que ens portarà al canvi climàtic, com comentàvem ara, és una pujada de la temperatura, i si abans que passi això voleu visitar el lloc habitat més fred del món, doncs avui us faig una petita guia de viatge per fer-ho. És Oymyakon i està situat a l'est de Sibèria. És el lloc habitat més fred del planeta i la temperatura ha baixat fins als 71,2 graus.

0: graus, sota zero, i la població no arriba als 500 habitants. Si amb això us he convençut, doncs agafeu la llibreta i apunteu, perquè és complicat arribar-hi. Per anar fins allà heu d'agafar un vol de Barcelona a Moscou i un de Moscou a Magadan. I després 20 hores de cotxe per arribar-hi. Per tant, absteniu-vos si teniu canalla. Si voleu notar aquestes temperatures més extremes, aneu-hi entre el mes de setembre i el mes de maig. I els mesos més freds són desembre, gener i febrer. No hi ha hotels. Per tant, si aneu fins allà, cal anar a casa d'algú, i molts turistes parlen de casa la Tamara, que és una gran anfitriona. I si voleu purificar l'ànima, doncs us podeu banyar al riu Indiguirka. Una de les persones que ho va fer, per exemple, va ser Mario Picazo, un meteoròleg, que va decidir fer aquest viatge per veure com vivien al lloc més fred del món.
1: Lo malo es que ahí fuera ahora mismo hay 43 grados bajo cero y que el río Indiguirka, aunque no está congelado porque tiene aguas termales, está a 2 grados centígrados. Vamos a ir allá. Esto, desde luego, una y nunca... ¡Ah, más! ¡Vamos allá, Indiguirka! ¡Vamos! ¡Un chapuzón! Y nada más, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que más que purificar...

0: tengo que purificar, ¿eh? Creo que se me ha quedado la alma en el tendinica. No es tanto el chapuzón en sí, sino cuando sales, que a 43 grados bajo cero se te queda todo, se te hiela la piel. Cierro que hace mucho frío.
1: I penseu que no només us quedareu congelats si voleu banyar-vos al riu, sinó també si voleu anar al bany, perquè són casetes que estan a l'exterior. Penseu que amb aquestes temperatures les canonades es congelarien. És impossible tenir unes instal·lacions com les d'aquí. Si volen tenir aigua potable, doncs ho han de fer amb uns blocs de gel que els van descongelant a mesura que necessiten aquesta aigua. La benzina dels cotxes també es congela, per tant han d'estar tancats o si estan a fora amb el motor engegat. I els peixos que pesquen al riu es congelen instantàniament quan els treuen. I les claus per entendre per què fa tan fred en aquest lloc del món, doncs per començar està a uns 700 metres sobre el nivell del mar, per tant té una certa altura. Se situa entre dues cadenes muntanyoses on l'aire fred hi queda atrapat i no hi ha ventilació, per tant es va acumulant allà la fredor. Està lluny del mar, que el mar sempre suavitza més l'ambient, i òbviament està a Sibèria. Per tant, si voleu anar fins allà, què heu de posar a la maleta? Roba tèrmica, abric, botes especials per neu i també per gel, ulleres per protegir els ulls, guants, gorro, bufanda i que tingueu un bon viatge.
2: Oxigen, amb Mònica Usart.
1: I ja tenim aquí el Martí Oliveres, que ens porta tres aplicacions i també un joc que ens podem baixar al nostre mòbil per entendre millor l'emergència climàtica i tenir-ne també més informació. Martí, per quina comencem?
3: Doncs comencem per After Eyes. És una aplicació gratuïta per iPhones que neix amb la voluntat de conscienciar la població davant l'emergència climàtica que vivim. Mostra com seran les ciutats a finals d'aquest segle amb l'augment del nivell del mar. El creador el que fa és utilitzar imatges de la NASA sobre nivell, geolocalització i realitat augmentada. A més, per fer-ho encara més entenedor i impactant, tant, s'inclouen imatges comparatives d'un mateix lloc en l'actualitat i el que es preveu que sigui a la dècada del 2080. Per exemple, en el cas de Nova York, doncs es veu un augment de la pujada del nivell del mar que implicaria doncs que alguns sectors d'aquesta ciutat nord-americana quedessin submergits en l'aigua.
1: És a dir, tot això que s'ha anat comentant durant els últims anys, que han anat traient imatges, que s'ha anat parlant de registres, més aviat de números, de pujarà al mar doncs mig metre o un metre, en comptes de dir-t'ho d'aquesta manera, el que fan és amb imatges, t'ho fan saber perquè siguis una miqueta més conscient del que vindrà.
3: Totalment, jo penso que és molt, molt entenedor i fins i tot impactant, com dèiem, perquè els més petits doncs prenguin consciència d'aquest risc.
1: Molt bé. Passem d'aquesta més visual a una segona que es diu Clean Space.
3: Sí, aquesta aplicació ens permet saber els nivells de contaminació que hi ha allà on som, per tant, sí, molt útil, i t'avisa de quines hores es preveu que siguin les més delicades, les més perilloses per la salut. T'indica també la quantitat de diòxid de carboni que deixaries d'emetre en cas que prenguis doncs activitats més sostenibles, per tant, com deixar el cotxe i utilitzar el transport públic o anar amb bicicleta, malgrat també ens exposem a aquests nivells de contaminació. Per exemple, doncs, a Catalunya sabem que en situació d'anticicló, doncs, a Barcelona és una situació una mica complicada pels alts nivells de partícules PM10 que tenim. Doncs bé, és molt útil perquè allà on ens desplacem per feina, per viatge, per temps lliure, doncs sabrem en quin punt de risc ens trobem pel que fa a la contaminació atmosfèrica.
1: No és només per saber amb què et trobaràs, sinó potser el anar veient com aquests nivells de contaminació en certes situacions poden ser extrems, potser t'ajuda també a tu dir, mira, avui deixo el cotxe a casa i agafo el transport públic i ajudo que aquest nivell de contaminació que està en un cas extrem, doncs pugui baixar.
3: Així és.
1: Per tant, és una bona idea tant per informar com també per ajudar a combatre aquest canvi climàtic. La tercera ens ajudarà a fer les coses millor.
3: Sí, és una aplicació que penja de la ONG dedicada a la defensa de la naturalesa i el medi ambient, per tant, és una eina per la conscienciació a partir de clips, il·lustracions, imatges, disponible per iOS i també per Android, i és això, una que ens permet fer un món més sostenible, un món millor, amb aquesta base de la ONG dedicada a la defensa de la naturalesa i el medi ambient. És la World Wildlife Foundation.
1: I vols acabar amb un joc?
3: Sí, perquè també hem de pensar en els més petits, que són
1: sí,
3: el nostre relleu.
1: Sempre,
3: perquè,
1: sempre.
3: Clar, nosaltres hi haurà un dia que no hi serem i hauran de seguir amb el amb els treballs que estem fent aquest segle. És inspirat en els objectius del desenvolupament sostenible, els ODS, el ODS, ja ho direm, de les Nacions Unides. Aquest joc va ser el guanyador del concurs International Gaming Challenge del 2015 i es tracta de que el jugador o jugadora s'identifiqui amb un dels herois o heroïnes que hi ha en aquesta plataforma de joc per tot el món, mirant de resoldre els problemes que poden haver a nivell comunitari, per exemple, amb el tema de la salut ambiental, amb els nivells de contaminació, tot per aconseguir un planeta més sostenible i adreçat sobretot als menuts de la família. Per tant, també una cosa molt a tenir en compte és que és en anglès. Per tant, ja animem a que els petits de primeres comencin a tocar un idioma que potser no és el seu.
1: Aleshores, tu el que pots fer és crear com una mena de personatge, no?, que tu t'hi sentis identificat.
3: Que t'agradi més, a més el pots modificar, vaja, que si
1: doncs, és ros, si és moreno,
3: exacte,
1: si porta un vestit o un altre, i aleshores anar voltant pel planeta i fer-lo millor. Doncs és una bona manera perquè n'aprenguin, tot i que jo crec que les noves generacions ja venen amb moltes coses apreses, que potser nosaltres no vam tenir la sort d'aprendre en el seu moment, i ells ja venen encarregats, i si no, la Greta Thunberg és un gran exemple.
3: I tant, i que segueixin així.
1: Molt bé, gràcies, Martí.
3: Fins ara.
2: Oxigen.
1: I ara parlem amb el Jordi Beumala, que és aficionat a la cuina i ens parlarà de com l'escalfament global també pot arribar fins als fogons. Jordi, l'emergència climàtica ja està afectant avui en dia també a cultius i a productes.
4: Correcte. El canvi climàtic ha alterat el període de creixement en cultius en moltes parts d'Europa, afectant bàsicament a èpoques de floració i collites, i especialment s'estan avançant amb aquesta calor.
1: Per tant, adaptar-nos serà la clau de l'èxit, al final.
4: Com sempre.
1: Com sempre. I ara mateix ja tenim aquest problema del canvi climàtic, ja no és una cosa que haguem de parlar d'un futur, i ja hi ha alguns productes que s'estan obrint aquests nous camins. Podem posar alguns exemples?
4: Sí, hi ha exemples, per exemple, la fruita dolça, tot el que és la poma, la pera, els canvis sobtats de temperatura poden accelerar la floració, provocant aparició de fruits de poc valor fora de temporada, per exemple. Sí. Després els peixos, hi ha exemples com el Parc Natural de Cap de Creus, que augmenten les poblacions de peixos d'aigües càlides, i disminució d'espècies tradicionalment d'aigua freda, per exemple. Després hi ha tot el tema del vi, que està buscant nous espais on poder plantar vinya, i perquè el raïm doncs creixi amb tota la força i contundència que necessita, que està estretament lligat a la temperatura. Els bolets, per exemple, les temporades de bolets, en funció del que plou, com plou, quan plou, doncs tenim o no tenim bolet. La mel, les abelles ho noten moltíssim, és un termòmetre, baròmetre, abellòmetre, digue-li com vulguis, de la salut del planeta, i el tipus de mel i la producció, les quantitats ens surten directament afectades.
1: Per tant, pot ser que a partir d'ara haguem d'anar a buscar certs productes en altres zones del món. Aquí, per exemple, a Catalunya tenim molta tradició amb el món del vi, pot ser que hi hagi zones vinícoles de Catalunya que perdin aquest valor, i altres que el guanyin, perquè, per exemple, el vi en altura.
4: Correcte,
1: és una cosa que està guanyant terreny, no?
4: Els vins d'alçada, de fet, a tota la zona del Segre, els costers del Segre, doncs tenen moltes vinyes ja en alçada i estan guanyant tota una sèrie de propietats, doncs, que eren més pròpies d'altres tipus de zones on es cultiven vi. Aleshores, jo més que buscar aquests productes a altres parts del planeta, jo penso que hem d'adaptar el que tenim a casa nostra per produir tot allò que necessitem d'una forma racional i d'una forma coherent.
1: Per tant, ens donaries alguns consells per evitar que aquest canvi climàtic vagi a més? Potser per evitar no, però sí que per frenar-lo una miqueta?
4: Per posar el nostre granet de sorra, com a mínim, no?
1: Sí, a casa nostra.
4: Això és una suma. En primer lloc, consumim productes ecològics, si pot ser, productes ecològics. Prioritzar la temporalitat dels productes, perquè és menjar productes fora de temporada implica, doncs, això, no?, que l'hem d'anar a buscar a altres indrets del món i converteix el programa en poc sostenible.
1: Sí, no podem menjar, doncs, un tomàquet tot l'any.
4: Correcte, o unes cireres a l'hivern. Aleshores, evitem comprar menjar envasat i processat. Tot això també són aquelles coses que sumen. Fem servir bosses reutilitzables, biodegradables, una mica de consciència a l'hora de sortir de casa a l'anar a comprar, i reduir el consum de lactis i carn, doncs, també ajudarà a racionalitzar una mica el cicle del consum i de les emissions de gas hivernacle.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquests consells. Gràcies, Jordi.
4: Vinga, cuida't. A reveure.
1: comentàvem a l'inici d'aquest espai, l'emergència climàtica cada dia ens ensenya més la força amb la que ha arribat, i un exemple són els incendis que entre finals del 2019 i principis del 2020 van viure a Austràlia. Cada any els focs són pitjors, temperatures més altes, poca humitat i vent, una situació que l'emergència climàtica encara accentuarà més. Uns focs que es comporten diferent i, per tant, més difícils d'atacar per part dels bombers. Aquest espai només és una pinzellada de tot el que viu i viurà el nostre planeta.
5: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Benvinguts a un nou episodi de la quarta temporada del Noticiari d'Havaneres. Ja sabeu que dediquem aquesta temporada a havaneres que ens parlen de Cuba o de llocs de Cuba. Avui us volem parlar de la lletra de l'havanera en La Habana de Noche, una havanera amb música de Rei Montesinos i text d'Elio Oribio, un text força descriptiu que diu així. Alta, misteriosa en su fulgor, palabras en sensible corazón. Noche silenciosa en tu esplendor, me llenas de inefable inspiración. Cuando crece el rumor de la vida en La Habana de noche, en el aire nos llega el sonido de algún viejo coche. Las ventanas se abren al ritmo de un canto imborrable y a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable. Giraldilla perfuma en silencio las piedras del morro y los barcos ponen en el alma un temblor muy hondo. En las plazas, las palmas se brindan al rocío que las humedece cuando crece el rumor de la vida en La Habana de noche. Molt bonica aquesta habanera. No és una habanera de les de tota la vida, però d'estètica musical ja en parlarem més endavant. Ara anem a tractar el contingut d'aquesta obra. El seu títol ens indica clarament de què ens parla. Sí, ens parla de la capital de Cuba quan el sol ja no hi toca. Els que ho heu pogut viure sabeu que La Habana, per la nit, no dorm. És una ciutat amb un atractiu especial després de sopar. La primera estrofa ens descriu, de manera indirecta, el caràcter i la presència de la ciutat de La Habana quan ha acabat el dia. Ens la descriu imponent, enigmàtica, de gran sensibilitat i inspiradora. Una ciutat que va més enllà de la percepció sensorial, que arriba a un alt nivell metafísic. Ens ho diu així.

Tanmateix, també comenta un so habitual a La Habana, el so dels cotxes, generalment cotxes clàssics americans, coneguts popularment com almendrones, un so que d'alguna manera conviu entre el silenci de la nit i dona aquell bri de vida que a la nit sempre es mou per La Habana.

0: les nits tranquil·les, somiadores de La Habana, també s'hi aprecia la presència del mar. Un mar immens, limitat pel malecón, però que d'alguna manera es fa notar. Se'l nota.
1: Y a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable.
0: La vida nocturnal de La Habana va més enllà del límit terrestre de la ciutat. La badia de La Habana té molta presència, des de la Giraldilla al Morro. I pels que no ho sabeu, la Giraldilla és una estatueta, insígnia de La Habana, que representa la victòria. Corona l'edificació del Castillito de la Fuerza, des d'on a l'altra banda de la badia, de La Habana, hi ha el Morro, un castell estratègic que domina des del seu far l'entrada de les embarcacions a la badia. La Giraldilla i el Morro, juntament amb el Capitolio, són considerats insignes de la ciutat.

Per acabar, la darrera estrofa ens parla de la rosada, que per condensació de l'humitat, a la nit, deixa petjada a la vegetació pròpia de la Habana, exemplificant-hi a les palmes de les places. La Habana de nit té el seu encant, segur.

0: Bon dia, Martí Bacardí. Què ens en dius de l'Havana de nit? Ja has anat diversos cops a la capital de Cuba. I a la nit què? Ets d'anar a dormir ben aviat?
1: Bon dia! Ai, l'Havana de nit. És una ciutat màgica, l'Havana, tant de dia com de nit. Però la nit té un encant especial. És molt agradable tant passejar com seure a una terrassa, tot gaudint de la marinada. Sí, allò dels almendrones és cert. Aquells cotxes clàssics tan característics que es veuen passar de tant en tant. Alguns molt cuidats. Que bé el so dels seus motors. Un so que no molesta. Aporten certa vida a les nits. Tingueu present que visitar l'Havana és bonic, tant de dia com de nit. Aquesta avenida, l'Havana de noche, no és estructuralment ni estètica una avenida clàssica, però descriu una cara de l'Havana molt atractiva, que si no coneixeu, us convido a descobrir. Per cert, completant una mica la informació que ens has donat abans dir-vos que la Giraldilla és obra de l'escultor cubà Jerónimo Martín Pisón i el castell del Morro de l'arquitecte d'enginyer italià Bautista Antonelli.
0: Martí, molt agraïts pels teus comentaris. Sempre poses la guinda al pastís. Nosaltres acabem episodi amb el tema d'avui, La Habana de Noche, del guitarrista i compositor Rey Montesinos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
2: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
3: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Simplement brutal.
7: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment. ...100% Empordà.
3: I parlant d'emocions...
2: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
6: Sigueu molt benvinguts a lectores i lectors que ens escolteu cada setmana des de la vostra ràdio de proximitat. Avui els oficis vol parlar de llibres amb una veu experimentada. Ho farem amb l'impulsor d'un segell editorial que està a punt de complir 40 anys i que és una bona representació del compromís amb la literatura catalana de qualitat feta amb independència des d'una òptica crítica i aconseguida amb dignitat. Tenim avui amb nosaltres en Jaume Huc, ell és el titular d'Edicions de l'Albí. Jaume, sigues molt benvingut a la ràdio, què tal?
7: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït d'aquesta invitació.
6: Avui parlem amb Edicions de l'Albí. Mira, als oficis han passat moltes cases, moltes editorials, i tenim una especial predilecció per aquelles editorials petites, de proximitat, del territori, que arriben de cap i de nou. Fa no gaires dies en teníem una encara. Però avui em sembla que és de llei que jo digui que és honor tenir nosaltres algú que fa 40 anys que pica pedra, 40 anys que batalla amb aquest Edicions de l'Albí. Un nom, el d'aquesta editorial, que expliqueu, Jaume, que vol ser un homenatge a Ramon Vinyes. Com és això? Posa'ns en context una mica.
7: Doncs mira, certament en el moment en què jo vaig fundar l'Albí, que doncs cal dir-ho que va néixer dintre de l'empresa familiar, és a dir, fent una mica de context, tal com deies, cal explicar una mica que jo sóc d'una família d'impressors, de gent ja molt vinculada, diguéssim, a les arts gràfiques i al món del llibre, i el meu avi, doncs, a principis del segle XX, el 1902, va fundar la Casa Huc a Berga, que era bàsicament una impremta i una llibreria. També, a més, ell era fotògraf, és a dir, que acabava d'oferir una mica tots els serveis que en aquella època, doncs, per una capital de comarca com era Berga, doncs, podia oferir des del món de la cultura i de la imatge. I l'Albí s'entronca d'una manera o d'una altra en aquesta tradició. El meu pare va continuar els passos de l'avi, i jo doncs vaig estudiar fotografia per una banda, arts gràfiques per una altra, però em vaig llicenciar en filologia catalana, i quan vaig acabar filologia vaig tornar a casa, em vaig posar a treballar al costat del pare a la impremta familiar, i d'una manera podríem dir natural, d'una manera doncs que en fi, era una manera, diguéssim, d'obrir, si tu vols, una nova finestra, diguéssim, en el que ja era la impremta, que prestava ja serveis gràfics i editorials en certa manera des de feia molts anys, doncs de poder ja constituir una empresa que fos una petita editorial independent que des del cor, diguem-ne, de la Catalunya Central, doncs tingués, com has dit molt bé en la presentació, una mica aquesta inquietud i ambició de poder doncs tirar endavant un projecte propi que pogués ser homologat a tot el país, no? I llavors tenim els bergadans, estem, diguem-ne, joiosos de comptar amb una figura, diguéssim, que ara recentment s'ha tornat en certa manera a rescatar, que és la figura del Ramon Vinyes, que és el savi català de Cien Anys de Soledat, és aquell, el savio català de García Márquez,
6: I tant.
7: Que va ser doncs, un escriptor que va emigrar de jove a Colòmbia, que es va establir a Barranquilla i que va viure tota la vida a cavall de Catalunya i Amèrica fins als anys de la República, que ja havia tornat a Catalunya per quedar-se, però que a causa de la guerra doncs, va haver d'exiliar-se llavors forçosament, va tornar a Barranquilla i és en el període que coneix García Márquez i el grup d'escriptors colombians amb els quals funda el Grupo de Barranquilla, a partir del qual doncs, va donar peu a moltes obres literàries, una de les quals a la mateixa novel·la de García Márquez, Cent anys de solitud, no? Vinyes té un recull de contes extraordinari que vaig tenir la sort també de recuperar i de poder plegar en un únic volum, i un d'aquests contes porta per títol L'Albí. I l'Albí, diguem-ne, és un personatge, el personatge, diguem-ne, que és el protagonista d'aquest conte, que com diu el seu nom, doncs, és el vi, i que per tant, diguem-ne, no és un personatge que se'l pugui d'alguna manera encasellar dins del comú dels mortals, sinó que és un personatge, diguem-ne, que produeix de coses, podríem dir, fantàstiques en el moment en què entra en contacte amb la resta del comú dels mortals, no? És un conte ambientat en clau, tot està escrit una mica en clau, no de manera explícita, perquè Vinyes defensava que s'ha de donar marge al lector. Ell mateix, quan recomanava García Márquez que no posés Barranquilla a 100 anys de solitud, sinó que s'inventés un nom, no va néixer Macondo, justament perquè et deia que cal deixar llibertat al lector perquè pugui imaginar-se, de no deixar-li les coses massa mastegades ni massa en una clau realista que pugui d'alguna manera constrènyer, diguéssim, l'amplitud de la seva imaginació i del poder de la pròpia lectura, no? I aleshores l'Albí és un conte que té, és un conte en certa manera fantàstic, protagonitzat per aquest personatge Albí, que en certa manera fa una crítica, podríem dir, a la societat bergadana d'aquell temps, en clau, diguem-ne, de retratar-la com una societat més aviat, diguem-ne, reclosa, tancada, mesquina, si tu vols, que en el fons no ve ser segurament també un propi retrat de tot el país.
6: Ho veig, ja és un fonament, no? Ja és una declaració de principis triar aquest conte o aquesta definició per etiquetar aquella editorial que aviat farà 40 anys que va néixer.
7: Exacte, va néixer l'any 86 i bé, amb aquest nom, en certa manera, doncs això, no? Partint d'un conte de Ramon Vinyes que em va semblar que era una manera també de reivindicar-lo i de rescatar-lo, tal com hem procurat de fer al llarg d'aquests anys, doncs, editant-li diverses obres.
6: Jaume, al llarg d'aquests 39 anys, l'any que ve 40, sí. Tens present quants autors heu editat?
7: Ostres, doncs et diria que...
6: Ja t'ho diré jo. Si no n'heu oblidat cap, a la web ni consten tants com 147.
7: Ara t'anava a dir, passem del centenar segur, perquè de referències, és a dir, de títols editats, passem dels 500 en aquests anys. És a dir, nosaltres ara aquests últims temps podríem dir que estem amb una mitjana d'entre 17, 18, 20 títols l'any, que ja és un esforç molt gran pel que és una petita editorial independent. Hi ha hagut èpoques que evidentment n'hem editat menys, però doncs arribarem als 40 anys, doncs això, superant en escreix els 500 títols i bé, i passant... Doncs,
6: i veure, deixa'm fer un parell de curiositats, Jaume. D'aquests, de tots aquests autors que els teniu ordenats alfabèticament a la web, sempre dèieu, o digueu o defenseu, que un dels fonaments de l'editorial és posar en valor autors de proximitat, a vegades oblidats, autors locals o territorials, però sense oblidar grans noms de la literatura universal.
7: Correcte.
6: Saps quin és el número 100? Ordenats alfabèticament. És una curiositat que, mira, que he fet mentre preparava aquesta entrevista. El número 100 de la llista és Luigi Pirandello.
7: Pirandello, correcte.
6: El que no sé és quin llibre vau editar o heu editat de Pirandello.
7: De Pirandello vam fer Atenció, rodem, que és una novel·la que és extraordinària perquè fa un homenatge al món del cinema, que en aquell moment en què va ser escrita l'obra, doncs era tot una novetat, no? I la novel·la, justament vam posar-hi una imatge a la coberta del llibre, que es veu, diguéssim, doncs, la màquina de filmar en un fotograma, doncs, d'una pel·lícula muda, i explica una mica aquest pas, diguem-ne, la transició que fa el cinema en el moment també, doncs, que deixa de ser cinema mut, que passa, comença el cinema sonor. És una novel·la realment extraordinària que vam tenir la sort que no estava editada ni traduïda, per tant, en català, i la vam editar fa uns anys, sí.
6: I deixem estirar encara una mica més el fil d'aquestes curiositats de la nòmina d'escriptors que han editat amb l'Albí. Si anéssim al número 40 d'aquesta llista, ordenada alfabèticament, hi ha un nom que jo crec, me consta, que ha estat molt important per en Jaume Huc. Saps qui és el número 40 de la llista?
7: No sé, és clar, de noms
6: Jordi,
7: importants.
6: Jordi Cussà.
7: I, evidentment.
6: Jordi Cussà, qui va ser per tu i qui va ser per Editorial l'Albí en Jordi Cussà?
7: Aviam, esclar, saps què passa? Que parlem d'un gran amic. Parlem d'un gran amic, aleshores, clar, amb el Jordi ens vam conèixer quan érem infants, no? Quan érem nens que encara jugàvem pels carrers de Berga amb calces curtes, que vam fer els primers passos junts en el món del teatre, que vam créixer, doncs, en principi, doncs, fent els Pastorets de Pitarra amb la farsa, l'agrupació teatral La Farsa de Berga, que després vam continuar fent obres de teatre amb el mateix grup, amb La Farsa, i després, tots dos, conjuntament amb un tercer amic, Xavier Marginet, els fills del qual, doncs, ara també són actors, i algun professional com el Francesc Marginet, doncs nosaltres tres, doncs, vam arribar a crear la nostra pròpia companyia, el grup Anònim Teatre. I per tant, esclar, quan parlo del Jordi, primera cosa que he de fer és parlar d'un amic de tota la vida amb el qual vam compartir moltíssimes coses i amb el qual també vam patir èpoques molt difícils, molt dures, sobretot, evidentment, per ell, en els anys que malauradament, els 10 anys vermells, que ell anomenava, que va patir, doncs, per culpa de la seva addicció a la heroïna, i que això van propiciar després una novel·la absolutament meravellosa, que va ser realment molt terapèutica, per altra banda, que va ser Cavalls Salvatges, no?
6: Ja ho crec.
7: Que va ser la novel·la que jo l'any 2000 vaig poder portar a columna, després de que el Jordi me la fes arribar, i que finalment, doncs, la va editar columna perquè li va fer una proposta d'edició que, en certa manera, doncs, comportava, doncs, que jo renunciés al propi segell de l'Albí, tot i que això el Jordi en un primer moment no ho volia, perquè em deia que la novel·la era meva i que l'havia d'editar jo, però pel bé del Jordi, com que es tractava d'una òpera prima, era la primera novel·la que publicava l'any 2000, doncs, jo li vaig dir, home, dic, si columna amb la qual, diguem-ne, jo estava associat en aquells moments, doncs, t'ofereix la possibilitat d'editar dins d'una pròpia col·lecció, fes-ho. Doncs em sembla la pena perquè diguem-ne, la teva entrada en el camp de la narrativa catalana, doncs, tingui molta més força, no? I efectivament, després es va escriure que l'entrada de Jordi Cussà en la literatura catalana havia sigut una entrada de cavall sicilià, i va tenir molt bones crítiques, el que passa que els esdeveniments, podríem dir, els canvis en el món editorial, no van ser favorables, diguéssim, que ell pogués tenir una continuïtat, perquè Planeta va ser l'editorial que l'any 99
6: va absorbir Columna,
7: i això va propiciar, diguem-ne, tot un seguit d'inconvenients, que encara que després la Serp, que ara acaba de sortir reeditada també per Coma Negra, doncs fos...
6: Gran
7: fos...
6: llibre també, la Serp, aquest l'he llegit, em va encantar en el seu moment.
7: Un llibre extraordinari que, amb el qual Jordi Cussà va voler demostrar que no era un ionqui que escrivia, sinó un gran escriptor, des del meu punt de vista, que havia estat ionqui, no? Que són coses molt diferents. Ell això mateix ho té escrit en la presentació de Cavalls Salvatges, i ell, en certa manera, després d'aquesta novel·la, amb la qual se'l va, d'alguna manera, etiquetar, i per molts ja va passar a ser un autor poc o molt maleït, podríem dir, doncs, va fer la Serp, que era el primer, diguem-ne, volum d'una trilogia que després sí, va completar amb El Ciclop i Les Muses, que és la trilogia de la civilització, és una de les obres segurament de les més ambicioses de la literatura catalana pel que fa a la narrativa, perquè estem parlant de tres grans novel·les que tenen l'ambició de fer-nos d'agafar-nos de la mà i de fer-nos passejar des del segle IV abans de Crist fins als nostres dies, no? És a dir, que Jordi Cussà era, ara en diríem, una persona que era, abans hauríem dit que era un superdotat, ara en diríem una persona amb altes capacitats, no? I els que el vam conèixer ja des de la seva infantesa sabem, doncs, que era una persona molt brillant, molt, justament per ser potser massa intel·ligent, va voler, diguéssim, explorar potser camins que els que el vam estimar ens hauríem estimat més que no hagués pogut explorar, no? Però certament per mi Jordi Cussà, doncs, és l'amic que vaig tenir la sort també d'editar, i en moments que ell passava grans dificultats, ajudar-lo i contribuir.
6: Ens consta aquesta ajuda que li vas prestar, ens consta l'orgull i la relació tan pròxima en Jordi Cussà. Ara no voldria pas fer d'enfant terrible i d'allò, però tu que el vas poder editar, que el vas ajudar en els moments segurament més difícils, el fet que acabés editant una columna o que ara els seus drets hagin passat a Coma Negra, com ho has viscut?
7: Home, mira, jo en tot aquest procés la veritat és que hi he patit molt, vaig estar molt temps, de veritat, pràcticament sense dormir, en el qual, doncs, no feia res més que somiar amb ell, que pensar en el que ell em diria, perquè, diguéssim, les coses, malauradament, tot i voler creure que es volien fer bé, doncs no es van fer de la manera correcta, perquè, doncs, en fi, a través meu, amb tota la bona fe, es va voler anar a buscar una agència literària que pogués portar els drets de representació del Jordi, tenint en compte que, clar, jo era el primer amic i editor d'ell que vaig recomanar a la família que, a veure, estàvem parlant d'un Jordi Cussà només des del punt de vista literari i teatral, prou polièdric, és a dir, parlàvem del traductor que havia fet 50 traduccions com a mínim de l'anglès al català, parlàvem del narrador, del novel·lista, parlàvem de l'autor de teatre, parlàvem del poeta, i a mi em va semblar que era una figura prou rica i complexa com perquè hi hagués un agent literari que el tingués tot al cap i fes la feina que a vegades els editors o la pròpia família no pot fer, que és intentar rescatar els diguem-ne, per una banda, els llibres que tenia descatalogats, que ja en aquells moments, quan va morir l'any 21, ell ja tenia uns quants llibres descatalogats, malauradament. Per altra banda, vetllar pels inèdits, perquè hem de pensar que Jordi Cussà encara avui és un autor inèdit des del punt de vista sobretot del teatre, però també part de la seva poesia i part de la seva narrativa curta, perquè té uns quants volums de contes encara per editar, i per tant estàvem parlant d'un autor que mereixia l'atenció d'una agència literària que el vulgui representar. Bé, aquesta agència, doncs, en el moment en què es va anar a picar a la porta d'Asterisca Gens, doncs van voler assumir aquesta representació, però després es va fer una cosa, diguem-ne, que malauradament és el que, des del meu punt de vista, segurament no va ser prou ètica, de, en lloc d'intentar reunir i parlar els editors i la família i els amics que havíem l'havíem defensat sempre, doncs d'anar a veure qui podia oferir més per editar una part de la seva obra, tenint en compte, aprofitant la benentesa, que per una banda hi havia la Breu Edicions, que havia publicat Formentera Lady, que és com una, podríem dir, continuació de Cavalls Salvatges, que parla dels supervivents, que és també una gran novel·la, i en aquell moment Formentera Lady tenia amb la Breu Edicions el contracte caducat de feia poc, el Jordi no va poder renovar el contracte, per tant estava lliure, i això es va aprofitar des de l'agència per prendre aquest llibre i oferir-lo a un altre editorial, no? I en el meu cas, que va ser potser el més dolorós, Clar, a mi em van prendre d'entrada, em van prendre els cavalls salvatges que jo vaig rescatar a l'Albi, revisats pel mateix Jordi al cap d'uns anys, i el ciclop, que forma part, com dèiem abans, de la trilogia de la civilització, doncs perquè eren dues obres que no tenien contracte. És a dir, la nostra relació era com si fóssim germans, i jo quan alguna vegada li havia dit Jordi, hauríem de firmar algun paper, el Jordi m'engegava passeig, no? Em deia, home, què vols que firmi amb tu?
6: Sí, Jaume, queda claríssim. De fet, avui amb tot això que ens expliques ens has fet un tastet prou significatiu de què s'hi cou també en el món editorial, que no tot són flors i violes, no tot són angelets que treballen pel bé d'un pensament o d'una filosofia cultural i per la bona cultura literària del país. En tot cas, com que el temps no és pas etern i ens hem menjat molta estona d'entrevista, home, un minutet o dos per arrodonir l'entrevista parlant d'actualitat, parla'ns una mica dels últims exemplars editats per l'Albi, com el Planeta dels Prodigis d'en Joaquim Sala o la Casa Pla de Manresa.
7: Només deixem dir-te una cosa.
6: Digues.
7: Perquè també és per posar, diguéssim, el punt, no? Només final. Pensa que quan deia les coses no s'han fet prou bé, la demostració és que ara fa poc la família ha trencat relacions amb aquesta agència literària. És a dir, que l'agència literària ja no té els drets de representació de Jordi Cussà, sinó que els ha recuperat la família, amb la qual cosa, a partir d'ara, els editors doncs podem establir acords i podem negociar directament amb els seus hereus, que són els seus germans.
6: I que té tota la lògica del món que sigui així.
7: Per tant, doncs, la cosa ha anat per aquí i és una notícia recent que em plau de compartir amb tu, i això obre possibilitats de que puguem fer més coses en el futur. Però vaja, sí, anem a les novetats. Mira, acabem...
6: I breument, amb un minutet, perquè ens menjarem tot el temps disponible.
7: Deixa'm dir-te que de cara a Sant Jordi, estem presentant aquests dies una novel·la que acaba de sortir i que aquest dissabte la presentem a Sant Feliu de Guíxols, al Museu d'Història de Sant Feliu, que és una novel·la de Xavier Duran, que va ser durant molts anys el director del programa Medi Ambient de TV3 i l'home de ciència de la televisió de Catalunya, que també, diguéssim, és narrador, és un gran narrador, i ha fet una novel·la que segurament només la podia fer ell, que es titula L'endemà d'ahir, que podria ser avui, però en el sentit de la novel·la no només és avui, no? És a dir, que té una gran importància l'ahir i té una gran importància el demà, i ens porta, fa viure i conviure els mateixos personatges al llarg d'èpoques molt diferents, des del 1870, per tant, des del moment en què va aparèixer ja el ferrocarril, el tren, fins al futur, passant pels temps actuals, no? I ens estem molt satisfets, és una novel·la molt ambiciosa d'unes 500 pàgines, vull dir que no s'hi ha posat per poc, i és una de les obres que en aquests moments

0: podríem parlar també de la col·lecció de poesia, podríem parlar també d'altres projectes fora de col·lecció, però ja sé que el temps, com deies, ens apressa, i per tant et retorno la paraula per si vols remarcar encara alguna altra cosa per la teva banda.
1: Posar el dit a la llaga o posar el dit al llombrígol del Jaume Huch, convidat d'avui, editor de l'Albí, amb aquella pregunta que fem a tots els convidats que passen pels oficis del llibre. És a dir, i ara mateix en Jaume, què està llegint? Què tens damunt la taula o la tauleta de nit o el lloc preferit per llegir?
0: Doncs mira, saps que he acabat de llegir una obra que de fet és una relectura, perquè l'he llegit i l'he anat rellegint, però que no sé per què fa poc la vaig tornar a agafar i vaig pensar, ostres, l'hauries de tornar a mirar. Ens he agafat el Gepard de Lampedusa.
1: Oh.
0: I n'he gaudit tant amb la traducció que tenim del gran Villalonga, no? I realment jo, és d'aquelles obres que suposo que l'has de llegir al llarg de la vida més d'una vegada, perquè en funció de l'edat en què l'agafes, esclar, vas més lluny o no hi vas tant, no?
1: I vas trobant una riquesa o altra.
0: Exactament, i ara que ja m'atrapa, doncs, també en un moment, diguem-ne, de la vida, doncs, amb, segurament això, més experiència, més bagatge, doncs, ostres, ha sigut una obra que he tornat a gaudir enormement, i fa pocs dies doncs que l'he acabat, no? Però vaja, entre aquesta et podria citar a la tauleta de nit, i tinc encara alguna obra de Mercè Rodoreda que vull també rellegir, i tinc evidentment molts originals, no? de llibres que em van arribant, i que els editors també, a part de llegir les obres que volem llegir perquè ens venen de gust, doncs clar, tenim una gran feina. Primera cosa que ha de ser un bon editor, almenys un bon editor literari, perquè avui sabem que en el món editorial hi ha més, diguem-ne, caps de màrqueting segurament que no pas editors literaris, no? Però
1: editor... bona definició, caram, i tant.
0: Un editor, diguem-ne, sí, com vaja, jo em sento sobretot editor literari més que cap altra cosa, i per tant, és clar, la primera feina que hem de fer és llegir originals, després doncs, si aquell original ens agrada...
1: I fes una bona tria i una bona selecció. Jaume, la conversa és molt i molt grata, però hauríem de deixar-ho aquí. Veiem que la riquesa hi és. Podeu comprovar amb entrevistes com la d'avui, senyores i senyors que ens escolteu, que hi ha vida en el món literari català. No sempre és fàcil, no sempre la feina es fa ben feta ni de forma elegant, però hi ha gent tossuda, gent amb experiència com en Jaume Huch, que ens generen productes bons com els que hem comentat avui. Jaume, ha estat un plaer. Fins moltes a la propera.
0: Gràcies. Molt agraït a vosaltres, Abel, i a disposar. Ja ho sabeu, que sempre em tindreu a disposició pel tot el que cregueu oportú.
1: Una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres, també.
1: I doncs, fins aquí els oficis del llibre. Ha estat un programa avui dedicat a edicions de l'Albí i al seu editor, en Jaume Huch. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

que farem? La meva petita barca i ens portarà en pocs moments a la nostra vella cala. Celebrarem el moment

Creu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfar i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa'm! Ah!

0: Has vist la Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
1: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bons resultats per a les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre amb beneficis de 4.300 milions d'euros. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic, que li va aportar gairebé 1.000 milions d'euros. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al mes de juny. Això és un 6% més que en el mateix període del 2025. També ha fet balanç del primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny. Això és un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra és el millor resultat semestral de la seva història. Unes dades que inclouen la plusvàlua de gairebé 2.000 milions d'euros per la venda de la filial del Santander a Polònia.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: bé l'orella. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les empreses de l'Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se. Càritas ha reforçat el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients, una via que permetrà a moltes persones accedir a feines en sectors amb manca de mà d'obra. La memòria de Càritas del 2025 constata un augment del 38% en els itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar. Girona, a la cua de Catalunya en producció d'energies renovables. Les comarques gironines no tenen cap parc eòlic i registren la producció més baixa en solar fotovoltaica i hidroelèctrica del conjunt de Catalunya. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana. Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres. Si encara t'estafen, has d'escoltar Més Ràdio Vila-sacra, on informem el detall de com evitar-ho.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio. En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Que bo!
3: Ai, quina fred!

0: Nie
1: pasi
2: dios, no,
3: cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: ara farem un petit experiment.
1: ¿Sabías que...?
2: El Nodo, acrónim de noticiarios y documentales, era un noticiari setmanal franquista que precedia obligatòriament a les pel·lícules projectades als cinemes espanyols entre el 1942 i el 1976 i de forma voluntària fins al 1981. La primera projecció es va fer el 4 de gener del 1943. Les primeres imatges que va emetre el Nodo van ser el comunicat de guerra escrit informant de la caiguda de les tropes contràries a Francisco Franco i, a continuació, imatges dels presoners que van ser capturats. També es va informar de la invasió de Polònia per les tropes alemanyes. El règim franquista es va fer servir del Nodo per presentar una visió peculiar d'Espanya i de la resta del món, amb escasses possibilitats de contrast per part dels espectadors, ja que la premsa i la ràdio estaven censurades i controlades a l'estat espanyol.

0: Per trobar oportunitats cal tenir iniciativa. Determinats hàbits i comportaments són imprescindibles per sortir-se'n.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Apuja el volum.
1: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
2: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.
3: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.

Yeah.

0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
1: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: una de seitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Els gelats. Un dels aliments predilectes de la temporada d'estiu són els gelats, un producte dolç i refrescant, que ve de gust tant de postres o com a snack per a mig matí o mitja tarda els dies més calorosos. És un producte que, segons la qualitat dels ingredients usats i el procés d'elaboració, serà més o menys interessant a nivell nutricional o per a la salut. Trobem tres elaboracions, casolans, artesans o industrials, i de tres tipus diferents, els cremosos, fets principalment amb llet o crema de llet, els de iogurt i els d'aigua o sucs de fruita, tipus polos, granissats o sorbets. Si són de llet o iogurt i amb elaboració tradicional, són rics en proteïna, greixos i minerals com el calci. Una bola d'uns 100 grams aportaria unes 200 calories i, per tant, seria un aliment nutritiu i saciant. També caldria saber si es complementa amb fruita, fruits secs o xocolata i si va edulcorat o no. Els d'aigua o fruita són menys calòrics i més refrescants. Els comercials solen portar grans quantitats de sucre refinat i, per tant, de calories buides. A més, no són aptes per diabètics. Per aquest motiu, recomano elaborar-los a casa per evitar afegir endolcidors i potenciar el consum de fruita o, ocasionalment, comprar-los artesans. I com podeu fer gelats o granissats a casa? Molt senzill. La base és escollir una fruita d'estiu, com síndria, mango, fruits vermells o la que més us agradi, tallar-la a daus mitjans i congelar-la. El dia que aneu a fer el granissat, només caldrà descongelar-la 5-10 minuts abans per poder-la triturar fàcilment amb una batedora o robot de cuina. També podeu afegir una mica de llet o beguda vegetal, o suc de fruita, o opcional perquè la fruita ja és dolça, algun endolcidor com pasta de dàtil, estèvia, xarop de jabara cru o sucre de coco. També podeu posar altres condiments que donin el vostre toc personal, com menta fresca o gingebre en pols. Si a més teniu motlles de gelats o polos, podeu triturar els ingredients frescos i afegir-los als motlles per posar al congelador. Així els tindreu llestos per quan es vinguin més de gust o per sorprendre els convidats amb una opció saludable i original. A les xarxes socials trobareu milers de receptes i opcions en triar, algunes de ben senzilles i d'altres més elaborades. L'important és que remeneu, experimenteu i escolliu aquelles que us faran la boca aigua i que no deixaran a ningú indiferent.
3: I parlant d'emocions...
1: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
6: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
4: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, a Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Tomàs Verdier i d'Anna Abad. Radiarem dues estrenes. Farem un sentit record. I acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor destacat de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Sardana de 1949, plena de cants populars. Quan canta la vella.

acabat d'escoltar Quan canta la vella, de Rafael Figueres, compositor destacat de juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Anem per l'espai de les biografies, començant d'un gran i poc divulgat i poc conegut compositor. Tomàs Berthier Montserrat, del que dilluns es compliran 116 anys del naixement. Tomàs Berthier naixia a Vilafranca del Penedès el 27 de juliol de 1910 i fou un dels músics més destacats de la capital penedesenca durant bona part del segle XX. Tot i dedicar-se professionalment al món de l'administració, arribant a dirigir la Mútua Penedès, la seva gran passió fou sempre la música. Format inicialment amb mossèn Manel Milà Ripoll i més endavant amb mossèn Josep Maideu, destaca molt aviat com a pianista. Durant els primers anys 30, funda l'Orquestrina Royalty, amb la qual conrea també la música moderna, abans d'orientar definitivament la seva activitat cap a la composició. Va escriure una vintena llarga de sardanes d'un estil molt personal, elegant i sensible, que ben aviat van entrar al repertori de les primeres cobles principals. Entre les seves primeres composicions hi trobem Plany, Multitud i Suggestió, però seria Elogi, estrenada l'any 1946, l'obra que li donaria més popularitat i que encara avui és considerada la seva sardana més representativa. Paral·lelament, desenvolupà una intensa activitat com a organista, director de la Capella de Música de Sant Fèlix Màrtir, harmonitzador de cançons populars i compositor de música coral. Va mantenir una estreta vinculació amb el cor nadalenc, el cor de les Filles de Maria i l'agrupació polifònica de Vilafranca, per als quals s'escrien nombroses obres. També conrea la música de cambra, destacant la sonata per a violí i piano i la canzona, considerades les seves composicions de maduresa. Tomàs Berthier moria a Barcelona el 19 d'octubre de 1979, als 69 anys d'edat. La seva desaparició fou molt sentida a Vilafranca i ben aviat se li dedicaren diversos concerts d'homenatge. Amb els anys, diferents entitats han continuat reivindicant la seva figura i la seva obra, fins al punt que avui és considerat no només un destacat compositor de sardanes, sinó també un músic complet, pianista, organista, director, harmonitzador, compositor coral i un dels grans dinamitzadors de la vida musical vilafranquina del segle XX. Doncs de la seva producció actualment oblidada, escoltem una de les seves sardanes de joventut, Multitud, estrenada el 1930, quan Berthier tenia 20 anys. L'escoltarem interpretada per la Cobla Caravana des d'un single RCA editat el 1961. Multitud, de Tomàs Berthier.

Poble Caravana de 1961 ens oferia la sardana de Tomàs Verdier titulada Multituds. I diumenge la coneguda instrumentista, compositora i moltes coses més, Anna Abad Gils, en complirà 34. Moltes felicitats. Coneguda artísticament com Anna Dibori, naixia a Tarragona el 26 de juliol de 1992. Filla del compositor de sardanes, Alfred Abad Gascon, va començar els estudis musicals als 4 anys i ben aviat mostrà una especial facilitat per la composició. Amb només 15 anys escrivia la seva primera sardana i un any més tard el seu primer musical. Posteriorment amplia la seva formació de composició, instrumentació, piano i cant, completant també un màster en composició de bandes sonores a l'SMUC. Paral·lelament a la seva trajectòria com a cantautora, amb 3 treballs discogràfics publicats sota el nom d'Anna Dibori, ha mantingut sempre una estreta vinculació amb el món de la copla i la sardana. És instrumentista de tible de la copla Maricel i ha compost nombroses sardanes que destaquen per la seva frescor melòdica, sensibilitat i un llenguatge musical plenament actual. Entre les seves sardanes més conegudes hi trobem Els colors de l'estany, La plaça de les il·lusions, Camí de la UNESCO, Vallverdú o Terra d'Ateneus. La seva trajectòria ha estat reconeguda en diversos guardons, entre els quals destaquen 2 Premis Joventut de la Sardana de l'any i el primer premi del concurs convocat per escollir la sardana oficial de la capital de la Sardana 2026, que va aconseguir amb El Vendrell, capital de la Sardana. Amb una carrera encara plena d'evolució, Anna Abad representa una de les veus més prometedores de la nova generació de compositors catalans, capaç de combinar la cançó d'autor amb la música per a copla i de demostrar que la sardana continua sent un gènere viu, creatiu i amb projecció de futur. Doncs de l'Anna escoltarem, per mi, una sardana excepcional que estrenava el passat 13 d'abril a Vic. Interpretada per la Copla Montgrins, Aina Dausa.

Aquesta era Aina Dausa, d'Anna Abad, en la interpretació d'estrena de la Cobla Montgrins. I precisament anem per les estrenes. Les dues presentades el diumenge, dia 19 passat. La primera que escoltarem, donada a conèixer Bellpuig, en una ballada celebrada a la plaça de Ramon Folc a càrrec de la Cobla Tàrrega. Ells estrenaven la sardana d'Òscar Barquer titulada Anadina, en càrrec de la família dedicada a una balladora de Bellpuig que va morir fa 2 anys. Anadina d'Òscar Barquer amb la Cobla Tàrrega.

La Cobla Tàrrega ens oferia la sardana d'Òscar Barquer titulada Anadina. I el mateix dia celebrava el 73è Aplec de Ripoll. I a la tarda, el compositor Carles Santiago estrenava la sardana titulada Sempre amb tu, encàrrec de l'activista Pere Portell, dedicada a la seva muller, Carme Pérez Urdiales. La sardana l'estrenava la Cobla Juvenívola de Sabadell i sonava d'aquesta manera en gravació de la dansa catalana. Sempre amb tu, de Carles Santiago.

Acabes d'escoltar l'estrena de Carles Santiago titulada Sempre amb tu, interpretada per la Copla Juvenívola de Sabadell. I ara una d'aquelles notícies que no voldríem haver de dir. La cultura catalana, i molt especialment l'Empordà, han perdut una de les seves persones més compromeses amb la cultura i les tradicions del nostre país, amb la mort de Nuri Trias Astorga, nascuda a Perpinyà el 10 de maig de 1942 i vinculada tota la seva vida a la ciutat de Figueres. Actriu de teatre amateur, rapsoda i articulista, va dedicar bona part de la seva vida al teatre, a la poesia i a la sardana. Tres passions que sempre va viure amb una entrega admirable i amb un profund compromís amb la llengua i la cultura catalana. Durant dècades va participar en nombroses representacions teatrals, va recitar poesia en infinitat d'actes culturals i va col·laborar activament a la vida associativa, esdevenint una persona molt estimada i respectada. Però més enllà de la seva trajectòria, els que la vam conèixer la recordarem per la seva manera de ser. Una dona propera, afable, sempre disposada a saludar, a conversar i a compartir una estona amb tothom. Malgrat tot el que va arribar a fer al llarg de la seva vida, va mantenir sempre una extraordinària discreció. Mai no va fer ostentació dels seus mèrits ni va buscar protagonisme. Preferia treballar i participar amb senzillesa, deixant que fossin els fets els que parlessin per ella. Amb la seva desaparició, el món del teatre, de la poesia, de la sardana i de la cultura catalana perden una persona d'una gran sensibilitat i d'un ferm compromís amb el país. El seu record, però, continuarà ben viu entre tots els que vam tenir la sort de conèixer-la i compartir-hi algun moment de la nostra vida. El 2012 escrivia: "Nosaltres som catalans i ho serem sempre, agradi o no agradi. No es pot ser d'aquí o d'allà a la força. Hi ha una voluntat, un sentiment, i sobre això la lluita és inútil i les imposicions encara més. Volem volar, i volem volar amb les nostres pròpies ales. Nuri, vola ben alt." La recordarem amb una d'aquelles sardanes alegres, balladores, les que li agradaven ballar, i encara que sembli mentida, una de les poquíssimes que porten el seu nom. Nuri Gentil, de Josep Saderra, amb la Copla Ciutat de Girona.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Escoltàvem Nuri Gentil de Josep Saderra, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Irem Plana. Informació per avui dissabte. A 2:15 del matí a la Bisbal d'Empordà, Festa Major de Sant Pol amb la Cobla La Principal de Banyoles. A 2:15 del migdia i a 4:45 de la tarda a Caralps, Festa Major amb la Cobla La Principal d'Olot. A les 5 de la tarda, a la Canya, 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa amb les Cobles Bisbal Jove, Juvenívor de Sabadell i Principal d'Olot. A les 6 de la tarda, a Belianes, ballada amb la Cobla Tàrrega. A Granollers, Diada de Santa Anna amb la Cobla Berga Jove. A Ribes de Freser, 5a Festa de l'Estiueig amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Begues, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Berga, Festa dels Elois amb la Cobla Pirineu. A l'Hospitalet de Llobregat, 30è Memorial Jaume Ventura Tort amb la Cobla Baix Llobregat. A Solsona, amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Canovelles, de Festa Major amb la Cobla Contemporània. A les 7 i a les 10 de la vespre, a Torredembarra, 31è aplec de la Sardana amb les Cobles Reu Jove i Marinada. A 8:15 del vespre, a Platja d'Aro amb la Cobla Servianenca. A Arbeca, 35è aplec de la Sardana amb la Cobla Juvenil de Gramunt. A 8:15 i a 11:15 de la nit, a la Palma d'Ebre, 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona. A 8:00 del vespre, a Sant Pol de Mar, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A Calafell amb la Cobla Maricel. A 9:15 del vespre, a Torelló, de Festa Major amb la Principal de Terrassa. A Calella, Revetlla de Sant Jaume, concert amb la Cobla Bisbal Jove. A 9:00 del vespre, a Olot, amb la Cobla Vila de la Jonquera. A 10:00 de la nit, a Sant Vicenç dels Horts, amb la Cobla Vila d'Olesa. A Balaguer, ballada dels Fanalets amb la Cobla 11 de setembre. I a Roses, ballada amb la Cobla Genissenca. Fem una primera parada al 22è aplec de la Garrotxa per escoltar la sardana que el tancarà, estrenada fa 2 anys. Garrotxa sardanista de Josep Antoni López, interpretada per la Principal del Llobregat.

era Garrotxa sardanista de Josep Antoni López a la interpretació de la principal del Llobregat. Informació per diumenge. A 2:15 del migdia, Olivella, concert vermut de festa major amb la Copla Maricel. A la Fuliola, ballada amb la Copla Tàrrega. A Sant Julià de Lòria, de festa major amb la Vents de Riella. A l'una del migdia, a Mediona, de festa major amb la Copla Catània. A les 6 de la tarda, Sant Julià de Vilatorta, de festa major amb la principal de Terrassa. A Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la ciutat de Girona. A Rubí, festes del carrer de Sant Jaume amb la Copla Contemporània. A 6:45 de la tarda, Centelles, ballada amb la Mediterrània. A les 7 de la tarda, a Sant Padó, diada de Santa Anna amb els Lluïssos Copla. A Capdevànol, amb la Copla Berga Jove. A Mollà, amb la Copla Jovenívola de Sabadell. A 7:45 del vespre, a Breda, a Plec de Santa Anna amb la Copla Vila de la Jonquera. A Caldes de Malavella, festa de Santa Seculina amb la Copla Genisenca. A Malgrat de Mar, amb la Copla Canigó. A Castellà del Vallès, festa del carrer de Sant Jaume amb la Copla Principal de Llobregat. A la Seu d'Urgell, amb la Copla Vents de Riella. A Cervera, amb l'11 de setembre. A Blanes, amb la Copla Flama de Farners. A Pineda de Mar, amb la Copla Ciutat de Granollers. A Castelldefels, ballada amb la Copla Baix Llobregat. I a Calella, amb la Copla Marinada. A les 8 del vespre, a Maçanet de la Selva, doble ballada amb les coples Principal de Banyoles i Principal d'Olot. A Palamós, ballada al passeig amb la Copla Principal de Cassà. A Gramunt, amb la Copla Jovenívola de Gramunt. A Premià de Dalt, amb la Copla Maricel. A Sant Vicenç de Montalt, ballada amb la Copla Ciutat de Manresa. I a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la Copla La Flama de Farners. I a Mataró, a les Santes, amb la Copla Contemporània. Pues ara pararem a la festa del carrer Sant Jaume de Castellà del Vallès, on hi actuarà la Principal de Llobregat. Escoltarem la sardana que tancarà la ballada. Font de la sardana de Jordi Paulí, amb la Principal de la Bisbal.

principal de la Bisbal ens oferia Font de la Sardana de Jordi Paulí. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Doncs per dilluns, a les 12 del migdia, a Mataró, les Santes amb la Copla Ciutat de Granollers. A les 6 de la tarda, Arbúcies, Festa Major amb la Copla L'Arbucianca. A les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la Copla La Flama de Farners. I a 3:15 de la nit, a Mataró, doble ballada de les Santes amb les Coples Ciutat de Girona i Principal de Llobregat. Per dimarts, a 2:15 del matí, a Mataró, continuen les Santes amb la Principal de la Bisbal. A l'una del migdia, a Mediona, Festa Major amb la Copla Catània. A les 7 de la tarda, a Llafranc, amb la Principal de Banyoles. A 7:15 de Mataró, concert de Copla amb la Principal de la Bisbal. A 8:15 del vespre, Torroella de Montgrí amb la Copla Baix Empordà. A Girona, amb la Copla Ciutat de Girona. A les 9 del vespre, Vallirana amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Terrassa, amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Puigcerdà, amb la Copla Canigó. I per dimecres, a 9:15 de la nit, a Palamós, amb la Copla Baix Empordà, a Matadepera, amb la Copla Principal de la Bisbal, i a les 10 de la nit, a Castelló d'Empúries, amb la Copla els Rossinyolets, i a l'Escala, amb la Copla la Principal de Banyoles. Doncs parem ara a la doble ballada de les Santes de Mataró de dilluns per escoltar la sardana de conjunt. Molt maca. Mataró, de Francesc Joanola, interpretada per la Principal de la Bisbal.

Mataró, de Francesc Joanol, ens l'oferia la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació, per dijous i per divendres. Doncs per dijous, 30 de juliol. A les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la Copla Vila de la Jonquera. A les 8 del vespre, Riudoms, Cloenda de les Sardanes de la Fresca amb la Copla Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, Banyoles amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A 9:45 del vespre, Castellar del Vallès, nit d'estiu amb la Copla Ciutat de Girona. A les 10 de la nit, a Calonja amb la Copla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador amb la Copla Principal de Banyoles. A Llançà amb la Principal d'Olot. I a Vilassar de Mar amb la Copla Marinada. I per divendres, darrer dia de juliol, 31 de juliol, a les 6 de la tarda, a la Garriga, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda, a Olot, doble ballada amb les Coples Sol de Banyols i Joveníbula de Sabadell. A 8:15 del vespre, a Vacarisses, de Festa Major amb la Copla Sabadell. A les 9 del vespre, a Puigverd de Lleida, 21enes, sardanes a la Fresca, al Segrià amb la Bellpuig Copla. A 9:15 del vespre, a Manlleu, Cloenda del Cicle d'Estiu amb la Bisbal Jove. A Premià de Mar, ballada amb la Copla Marinada. I a les 10 de la nit, a Sils, amb la Copla Principal de Cassà, a Tordera, amb la Ciutat de Girona, i a Figueres, amb la Copla La Flama de Farners. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, perquè ja sabeu que la dansa catalana no fa vacances. Amb biografies, amb la informació que tinguem. I més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que tancarà la ballada de Figueres de divendres amb la Flama de Farners. Molt potent, centenària de Francesc Marrós a la interpretació de la Copla Salvatana. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes, i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves a Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
4: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vilasacra és el que hi ha.
5: Home, sí.
6: Ara temps per la cultura.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: trossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, a la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
1: Pensa en un producte.
2: La Badia de Sant Pol i S'Agaró la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor. Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols. Una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.
3: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
4: Cent per cent Empordà.
5: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: Ens van dir, això és impossible.
2: Impossible?
1: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
2: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu? Impossible, eh?
3: Perquè tot sembla impossible. Fins que algú ho fa possible.
4: Ràdio Vila Sacra.
1: A l'Alt Empordà.
5: Gràcies a tu. Vaig conèixer...

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Apunta-ho. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, meva.
4: No, no, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, d'això!
6: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
7: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
6: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
7: A partir de 16 anys, a Quacks Jam.
6: I les zones infantils Pirata i Tròpica.
7: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió. Yes.

0: Als Estats Units ja és possible pagar una hamburguesa a terminis. Finançar aquesta compra encara no és possible a Catalunya, però sí que es pot comprar a terminis productes de poc valor, com un llibre o les entrades d'un concert. Climent Sabater.
1: És el que es coneix com a compra avui, paga després. Una tendència a la de finançar compres que arriba ja a totes les categories de productes. Una samarreta, un disc o entrades d'espectacles, en el cas de Catalunya. Als Estats Units va més enllà i ha entrat al sector de l'alimentació i el repartiment a domicili. Per exemple, permet pagar en 3 mesos una hamburguesa. Una pràctica perillosa que compromet ingressos futurs, alerta des del Col·legi d'Economistes la Begoña Castro.
2: Normalment mengem 3 o 4 vegades al dia. Quin sentit té ajornar el pagament d'una cosa que faig 4 o 5 vegades al dia? O sigui, no lleugera res, perquè demà passat estic pagant l'hamburguesa que he menjat avui, perquè demà passat també he de menjar.
1: Una tendència popular, sobretot entre els joves, però que suposa banalitzar el deute, segons els experts.
2: Un jove digui, ara faig una aplicació i el financio la compra una hamburguesa, però li ha d'importància i la consciència.
1: L'empresa capdavantera al món que ofereix aquest servei és Klarna, fundada a Suècia. Permet pagar menjar a domicili a terminis a Nord-Amèrica i a Espanya, on té 2 milions d'usuaris, sabatilles o un banyador. La versió catalana es diu Secura, fundada a Barcelona fa 10 anys i que dona feina a 400 treballadors. Des de fa poc permet finançar les entrades de PortAventura.
3: Pensa, pensa.

0: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
2: Tanca els ulls.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: La Caixa de Sons.

0: Frases d'en Ramon.
1: El cap fa l'home i la cua fa l'ocell.

0: obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
1: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: amb una inversió de 4 milions d'euros i que vol estar operatiu a finals del 2028. Tarragona, Manel Sastre.
1: Menolab.cat integrarà la recerca científica i l'anàlisi de dades en un mateix indret. El centre disposarà d'un celler experimental, laboratoris químics i microbiològics i una plataforma digital avançada basada en intel·ligència artificial. L'objectiu és treballar sobre la digitalització dels processos enològics aplicant tecnologies avançades per millorar la fermentació, la criança i la qualitat final del producte. Joan Manuel Albacete és el director general de Vitec, el centre tecnològic del vi de l'IRTA.
2: De la necessitat d'acostar la ciència al sector traduint-la en eines pràctiques i que ajudin els elaboradors a competir, a sostenir-se econòmicament. És a dir, el propòsit és que mantinguem el nostre teixit productiu vitivinícola a Catalunya, que puguin ajudar a prendre les millors decisions.
1: Aquest laboratori permetrà monitoritzar en temps real totes les fases de producció i desenvolupar models predictius per optimitzar processos i anticipar escenaris. Segons la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, també s'abordarà l'impacte del canvi climàtic.
3: Amb una recerca tecnològica puntera per fer aquestes simulacions que ens puguin ajudar a combatre factors que són tan evidents com el canvi climàtic, factors tan evidents com els canvis que es poden produir en el sol.
1: El projecte s'ubicarà a l'antiga fàbrica tèxtil Falbar de Falset, comptarà amb més de 1.000 metres quadrats. El centre vol ser també una referència internacional i oferirà serveis a totes les denominacions d'origen catalanes, als cellers, empreses i també centres de recerca. Es vol posar en marxa d'aquí a 2 anys.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Canviem radicalment de qüestió.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Postdates. De nit, les preguntes són fosforescents i ens miren amb els seus ulls de gat. Gemma Gorga, del Llibre dels Minuts.
6: Amb la literatura.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai. I ara?

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
3: Em diuen el veí del tercer que viu sol. O el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: en origen i en essència. Ametller Origen.
1: El teu dossi em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: xica, tica i ballarica.
1: El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general: estat i derivats, estada, estats, estades, sigut i derivats, siguda, siguts, sigudes. Sí, ho heu sentit bé. Tant estat com sigut són les variants més generals. Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de modificar el participi sigut per estat, perquè hi ha qui percep aquest com a més informal. La gramàtica normativa ens diu que, en un text formal, sigut és tan vàlid com estat. Els posa al mateix nivell. Cal dir que en diversos parlars del Principat de Catalunya i en eivissenc també es fan servir les variants col·loquials set i segut. Per exemple, els osonencs diuen "ha set un dia meravellós" o "qui ha set? He set jo, tranquils". I ara pleguem, que ha sigut una explicació ben intensa.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El temps.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
13: Bon dia. Encara ens ha afectat una llengua d'aire càlid amb una temperatura de fins a 28 graus a 850 hectopascals. Però durant el cap de setmana ens arribarà un sol procedent de l'Atlàntic que farà baixar la temperatura fins al voltant dels 10 graus en alçada del Pirineu i uns 14-18 graus a la resta. Al matí entraran el mestral i la tramuntana als dos extrems del país, amb cops moderats o forts, cosa que farà pujar la temperatura fins als 36 o 37 graus al sud. De fet, les comarques de la costa sud, des del Tarragonès al Montsià, tenen avisos de nivell 1 i 2 per calor, que es mantindran fins a primeres hores de la tarda. A la tarda, les nuvolades deixaran xàfecs i tempestes a la meitat est, al Pirineu i als ports. En aquest sentit, s'ha activat un avís durant la tarda i vespre per intensitat de precipitació en algunes comarques, ja que es podran acumular més de 20 litres a mitja hora. Al vespre, la inestabilitat anirà de baixa, però ja a la nit i fins a primeres hores de diumenge, les tempestes podran entrar des del mar i afectaran el sud de la costa central i el nord de la de Tarragona, on també s'han activat avisos per intensitat de precipitació. La temperatura es mantindrà en valors climàtics habituals o una mica per sota diumenge, però la setmana vinent iniciarà un ascens que serà més marcat a partir de dimarts. Diumenge encara hi haurà inestabilitat i els ruixats i tronades podran afectar el Pirineu Oriental i punts del Terç Est a partir del migdia. De cara a dilluns i dimarts, les precipitacions quedaran més restringides al Pirineu Oriental i al nord de l'Empordà, amb un ambient més assolellat en general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
3: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu.
15: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
16: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
4: Quieres empezar desde lo más alto. Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
2: Sí. A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
6: ¿Entonces cuánto debemos?
4: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
6: Creo que me apuntaré a esa cosa.
7: ¿Qué cosa?
6: Nada, un programa de gimnasio.
8: Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
6: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i que els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables d'exteriors. L'executiu de Salvador Illa demana que no es dilati més l'aplicació de l'oblit judicial i de la sentència de la setmana passada de la justícia europea. També demana que retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns tirar endavant la causa contra els antics dirigents del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a l'aplicació de l'amnistia. Les defenses de Puigdemont i de Junqueras també han demanat als magistrats que arxivin la causa.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu. Del que cal sentir cada minut.

0: les noies de Camprodon gasten pretensions que hagin ser molt guapes. Quan veuen un pagès no li diuen res, li fan mala cara. Quan veuen un senyoret que em porti barret i sabata baixa i mitjons de fer patir. Ai, sí.
1: I corbata de crespol. Ai, no. Ai, quin nervi, quin nervi, no trobem ahir. Ai, quin dels oldes, un sol no trobar qui vol. Ni fent l'ullet ni portant barret he pogut trobar. Qui decidit un anell al dit em volgués posar.
2: Apa, noia, en el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Jo vaig perdre la meva mare per suïcidi després de que ella va passar molts anys amb problemes de salut mental relacionats amb estrès laboral, amb trastorn depressiu.
3: La mare de la Clara Rubió es va suïcidar, però el dolor va començar molt abans de la mort de la seva mare, ja amb les primeres tentatives de suïcidi.
2: El dolor va començar amb conviure amb una persona a qui estimes molt i que et verbalitza que no pot seguir vivint, que no pot més, que està esgotada, que no pot, no, afrontar la vida de forma sana, de forma positiva.
3: Ara la Clara és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Assegura que parlar és la millor eina de prevenció.
2: Parlar significa desestigmatitzar, parlar significa trencar la por a la paraula suïcidi.
3: La prevenció també passa per ser més solidaris i ajudar els altres.
2: Ser més conscients del patiment aliè, amb qui convisc i qui hi ha al meu voltant, i si veig, doncs, que no està bé, ser una persona que pugui ser protectora també i que pugui acompanyar el dolor.
3: El dol per suïcidi és un dels més complicats. Sempre sorgeixen preguntes a les quals potser mai trobarem una resposta.
2: Què he fet malament, no? Hauria d'haver identificat, què més podria haver fet, què no vaig fer o què vaig dir que ha portat, no, doncs, que aquesta situació hagi sigut inassumible, no? O que aquest patiment no l'hagi pogut acompanyar.
3: Sentim també el cas de Darío Nogués, president de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent.
4: Jo no m'hagués esperat mai que la meva mare suïcidés. La primera vegada que jo vaig veure, doncs, un intent de suïcidi de la meva mare, jo tenia 8 anys, i al llarg de la meva vida, doncs, l'he vist forces vegades més, i el món, tal com el coneixíem, doncs, es va trencar, i vaig entrar, doncs, en un període de molta foscor, no, de molt de patiment i molt de dolor. I necessitem buscar explicacions.
3: La Clara envia un missatge molt clar als supervivents, el nom que reben les persones que han perdut una persona estimada per suïcidi.
2: Que intentin buscar la tranquil·litat. Nosaltres sempre hem sigut i sempre serem factors de protecció. És a dir, nosaltres tot el que haguem aportat al nostre entorn haurà sigut positiu i que han de viure amb aquest missatge.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Comparteix la música en família.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Ay, home, ja està, home. Gràcies a Déu, home, ja està. Ara ja està, això, home. Home, s'ha de ser decidit en la vida. Perquè en realitat, home, si ho pensen bé, què en sabia jo de la vida? Què en sabia? Què en sabem, els solters, de l'estimació, de la compenetració, de la reproducció? No res no sabem, home, no res, jo no res no sabia. Jo només menjava, només dormia, fumava amb pipa tot el dia, només, home. Vas a parar, home. Pensar que hi ha tants ximples que fugen de la comoditat que ofereix una senyora. Jo, si m'anés, més ben dit, si m'anés més del que mano, perquè jo ja mano lo meu, oi? Obligaria tothom a casar-se. I demanaria 30 anys un dia el que ho posés resistència. S'ha acabat aquí, això. Ja es casarien, ja ho crec que es casarien. No farien tant el burro com fan la gent per les cantonades. Ai, estic molt content, molt. Molt animat, ja dic, he trobat una gran xicota, jo. Farà feliç aquesta dona, ja ho veieu. Ja ho he vist de seguida, que em faria feliç. S'ha acabat allò de dormir sol, amb aquell llit tan gran, home. Aquell coixí que no s'acaba mai, home. Massa coixí per un home tot sol, allò. Ja ho crec, molt animat, ja dic. Ara que... Escolteu. Potser ho precipitem, això, eh? No ens esverem, ara. Perquè tornar al matrimoni potser que no ens les pintem tan felices, que el matrimoni és per sempre, eh? Caigui qui caigui, eh? I peti qui peti. I una vegada estàs lligat, ja pots anar a cridar ous a vendre, ja, que no hi ha qui et deslligui, eh? Sí, meditem una miqueta i no ho precipitem, això. Mireu el matrimoni. Ens ho diuen els que fa temps que són casats, perquè jo ho sento amb aquestes converses anant pel món, oi? Els que porten anys de casats diuen, ja se sap, a còpia dels anys l'amor se'n va. Escolteu, ells ho diuen, nois, l'amor se'n va, eh? Però ella es queda, eh? Oh, carai! Si de cas que marxi tothom aquí, nois! No, ho precipitem i meditem una miqueta, això. Mireu, el matrimoni us ho diu el mateix sacerdot el dia d'aquell sermó tan bonic que els hi fa el dia de la boda, que els hi fa que és molt bonic. He anat a moltes bodes i m'ha agradat molt sentir-lo, però m'hi he espantat sempre. Perquè comença el capellà dient, fixeu-vos-hi bé, els hi diu, capellà, el matrimoni és una creu, malament! No es pot començar un sermó així. Jo ho veig, que hi ha molts nuvis que quan senten això no, ja ho deixarien córrer. El que passa és que ja està tot vigilat, no hi ha manera. I mireu, en les processons de Setmana Santa haureu vist que molts d'aquells penitents, pobrets, porten una creu al coll i la porten sols, vaja, per pesada que sigui. Doncs si serà grossa la del matrimoni, que han de ser dos a portar-la. Escolteu, és que li diuen el sant matrimoni, Sanctus Matrimonium, perquè és la institució que té més màrtirs, senyors. Oh, no, escolteu, no, i seguim amb el sermó, seguim, no el deixem, el capellà, eh? Perquè a vegades l'escoltem i no ens hi fixem en el que diuen els capellans. Continua el capellà dient, fixeu-vos-hi bé. I sobretot conformitat, resignació, que quan un estiri l'altre ronci. Escolteu, que ell mateix ho reconeix que aniran maldades d'un moment a l'altre. El que passa, ja us diré què és el que passa, que és el que m'ha passat a mi, que et comencen a atabalar la família, els amics, que et surten cavalls blancs i que has de fer un pensament i que aquí... I arriba un moment que et fiquen al cap al matrimoni encara que no vulguis. Aleshores ja quedes com atontat. No sé si els heu vist, aquestes persones que s'han de casar, que van pel carrer com esverats, pobrets, van com escopetejats, pobrets. Es revifen una mica, eh? El dia de la despedida de solter. Una mica només, eh? Qui ha anat a moltes despedides de solter. I tothom riu menys ell allà, eh? No sé si no riuria molt més una persona si al cap d'uns anys pogués celebrar la despedida de casat. I després ve l'últim dia, quan el porten a l'església, allò és la traca final, allà es veu ben bé que el porten enganyat, aquell noi. Vinga allà, llums, flors, música, fotògrafos, tom, tom, tothom, pobret. Esclar, és necessari que no se n'enteri del que li està passant. Ah, que de totes maneres no ens alarmem tampoc, eh? No sortim espantats tampoc. No, de cap de les maneres, perquè el matrimoni també en té de coses boniques. Només faltaria, sobretot, frases boniques. Hi ha una frase que és molt bonica, molt agradable, que diu, és tan bonic ser dos a la vida. Esclar, sentiu això i us engresqueu. Escolteu, és que és molt bonic trobar-se dues persones que s'estimin, que es compenetin. És molt bonic! Ara que jo no vull dir mal de la gent i gràcies a Déu no és que hi hagi molts casos, però és que hi ha alguns matrimonis que s'ho creuen que són dos, eh? Oh, no, és molt trist, però és així, eh? Que jo ara el corro aquest perill, eh? Caso amb una xicota que al costat meu és una criatura, jo. Doncs qui no em diu a mi que mentre un dia estic allà amb el birret posat no vingui un poc a vergonya i me li pinti Sant Cristòfol nano a mi? Jo compliré com Déu mana allà al Palau de Justícia, però qui m'ho agrairà a mi, això? Vostès m'ho agrairan, que carai m'han d'agrair vostès. Altra feina tenen vostès. Seria molt trist que em passés a mi això, que sóc una persona sèria, un home honradíssim, un home que no he freqüentat, un home digníssim, d'una joventut saníssima. En fi, senyors, que sóc una persona que arribo al matrimoni i amb confiança els hi puc dir a vostès que em podria casar de blanc.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: això és...
1: És meravellós.
2: Ah, quin mal.
0: On?
2: Al coll. Tinc tortícoli.
3: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: Els queixals del seny són els darrers en sortir i prenen aquest nom precisament per aquesta circumstància. En surten quan pràcticament ja som adults i es suposa que ja tenim el seny. En altres llengües se'ls anomena queixals de la saviesa, de la ment o similars amb termes relacionats amb el mateix concepte. No són pocs els que es qüestionen per a què serveixen aquestes peces situades al fons de la boca. I la veritat és que aquests molars són vestigis dels homínids. Es creu que ells tenien una mandíbula més allargada, amb més espai per a aquests queixals, que feien servir per mastegar vegetals i carn mentre no disposaven d'altres molars. L'evolució humana i, per tant, del crani i de la mida de la mandíbula han reduït l'espai per a aquestes, la raó per la qual són tan tardaneres, segons els experts. A la tardança a sortir s'uneixen que ja són moltes les persones a qui no els hi surten. De fet, alguns experts creuen que acabaran desapareixent amb el temps. A hores d'ara, a prop del 35% de la població de tot el món no li surten aquests queixals, però els investigadors difereixen en els motius d'aquesta circumstància. Uns apunten a raons evolutives i altres culturals relacionades amb el tipus de dieta, ja que no fa necessaris molars per mastegar aliments de gran duresa.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
2: La municipal.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Sopar popular Vila-sacra. Estiu 2026.
2: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.
3: I parlant d'emocions.
1: 84.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
6: per tu
5: i per tots.
6: Escolta'ns,
5: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
7: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Desitjar tenir parella el dia del solter?
3: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
1: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho.
3: Shein!
4: I és moment per la cultura.

0: Major, Església i Catalunya. Són els noms de carrer més comuns en el nomenclàtor català, unes denominacions que en molts casos neixen de l'espontaneïtat i de la necessitat d'identificar un lloc. Destaca també que un 83% de noms de carrers estan dedicats a homes a casa nostra, davant només d'un 17% dedicats a dones. Fem un recorregut arreu del territori per descobrir-ho amb el Tomàs Hinojosa.
1: Catalunya té prop de 107.000 vies, la majoria de les quals, unes 74.000, són carrers, seguit de places, passatges, avingudes i camins. La majoria identifiquen una localització històrica d'un municipi o en descriuen una característica. Així, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la denominació més comuna al país és Major, per exemple, Carrer Major, del qual n'hi ha més de 1.300 registres. El segueixen altres noms com Església, Catalunya, Font i Nou. El cap de la unitat de toponímia de l'Institut, Miquel Parella, destaca com els noms configuren la idiosincràsia del territori.
2: El nomenclàtor de carrers és un acte notarial del país i fent un estudi complet dels nostres noms de carrers, a qui van dedicats i com s'han generat, ens defineix com a nació i com a país.
1: Ha estat amb els creixements urbanístics de les darreres dècades quan els ajuntaments han començat a donar-los altres noms, en gran part dedicats a personalitats del país. El nom masculí més recurrent és per al compositor Pau Casals, amb 407 plaques, mentre que el femení és per a l'escriptora Mercè Rodoreda, amb 138 vies. Malgrat tot, continua havent-hi un fort viatge de gènere, amb gairebé un 83% dels carrers dedicats a homes i tan sols un 17% amb nom de dona. Per ella assegura, però, que la tendència s'està revertint.
2: Aquests darrers anys, tots els consistoris n'han pres consciència i la majoria que fan és o bé canviar algun nom existent que ha perdut sentit i donen noms de dona, o els nous vials que es bategen doncs, també van dedicats a noms de dona.
1: Altres topònims escollits per batejar els carrers parteixen d'accidents geogràfics, com Montserrat o el massís del Montseny, i de la menys naturals com el Pi, homenatjat a 327 vies.
3: Pareu bé l'orella.
4: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
5: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
6: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
7: Només vull Miele.
8: Hola, Joan.
9: Hola, Sílvia.
8: Què fas aquest cap de setmana?
9: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
10: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
11: Els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Valls i Lleida reclamen més vigilància a la infraestructura, en aquest cas per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei, que es castiguin amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus i que tarden mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
12: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran en la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
13: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer. El que no podem estar és cada dia sense tren.
12: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part d'ADIF i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
14: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys, deixin sense servei una infraestructura essencial durant molts mesos i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
12: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos convois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
10: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
15: Divendres 7 d'agost.
10: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
15: Dissabte 8 d'agost.
10: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaur, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
15: Diumenge 9 d'agost.
10: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
16: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
17: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
18: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
19: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El temps.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
23: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
24: Bon dia. Encara ens ha afectat una llengua d'aire càlid amb una temperatura de fins a 28 graus a 850 hectopascals. Però durant el cap de setmana ens arribarà un sol procedent de l'Atlàntic que farà baixar la temperatura fins al voltant dels 10 graus en alçada del Pirineu i uns 14-18 graus a la resta. Al matí entraran el mestral i la tramuntana als dos extrems del país, amb cops moderats o forts, cosa que farà pujar la temperatura fins als 36 o 37 graus al sud. De fet, les comarques de la costa sud, des del Tarragonès al Montsià, tenen avisos de nivell 1 i 2 per calor, que es mantindran fins a primeres hores de la tarda. A la tarda, les nuvolades deixaran xàfecs i tempestes a la meitat est, al Pirineu i als ports. En aquest sentit, s'ha activat un avís durant la tarda i vespre per intensitat de precipitació en algunes comarques, ja que es podran acumular més de 20 litres a mitja hora. Al vespre, la inestabilitat anirà de baixa, però ja a la nit i fins a primeres hores de diumenge, les tempestes podran entrar des del mar i afectaran el sud de la costa central i el nord de la de Tarragona, on també s'han activat avisos per intensitat de precipitació. La temperatura es mantindrà en valors climàtics habituals o una mica per sota diumenge. Però la setmana vinent iniciarà un ascens que serà més marcat a partir de dimarts. Diumenge encara hi haurà inestabilitat i els ruixats i tronades podran afectar el Pirineu Oriental i punts del Terç Est a partir del migdia. De cara a dilluns i dimarts, les precipitacions quedaran més restringides al Pirineu Oriental i al nord de l'Empordà, amb un ambient més assolellat en general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
1: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
2: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
3: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
4: Vinga, va, comencem!
25: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
26: Ràdio Vila-sacra.
27: A continuació, recordant el passat.
28: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
29: Home, un petit especialista, eh?
28: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
29: Sí, el disc jo que hi de les iaies i dels avis. Comencem el programa de Recordant el passat, i Recordant el passat amb música, amb aquelles músiques oblidades i gravades a la majoria amb discos de, anomenats de pedra, de 78 revolucions, presentant-vos aquests discos, aquesta discografia. I ara ja anirem seguidament cap a la primera figura, que portaré una senyora, Ethel Smith. Aquesta senyora era especialista en l'orgue elèctric. L'orgue elèctric que fins aleshores, els orgues era en les grans esglésies, hi havia els orgues de música religiosa, però Ethel Smith va tenir un orgue, diguem, un mini-orgue, que ja en deien elèctric en aquell temps, i amenitzava amb músiques lleugeres. Amb músiques lleugeres, doncs, inclús havia sortit en pel·lícules, aquelles pel·lícules musicals que sortia el famós Xavier Cugat, amb totes aquella sèrie d'orquestres del Harry Roy a darrere, i també hi havia alguns números que intervenia l'Ethel Smith. Doncs ara en portarem un. Ara en portarem un que aquí, amb el seu orgue elèctric, acompanyat de ritme. I el títol és Estic anant a darrere teu.

que ens hem recordat en la figura de l'Ethel Smith. I ara només afegir que avui el tècnic de so és en José Pirt. I ara anirem a recordar una figura de les melodies mexicanes, aquelles ranxeres i corridos, la Rosita Quintana. Però, si no, que la Rosita Quintana no era mexicana, era nascuda a Buenos Aires. El que passa que de molt petita va anar a Mèxic i en allà doncs, va triomfar amb les músiques i gravant discos i sortint en pel·lícules. Jo recordo que havia sortit en moltes pel·lícules que ja començaven a ser de color en aquell temps, i amb les figures de l'època, Pedro Infante, etc. Doncs ara la recordarem en la Rosita Quintana, que aquí vindrà acompanyada de Mariachi México, i la melodia a los cuatro vientos del compositor Tomás Méndez.

a la Rosita Quintana i posava l'ànima, com cantava. Això s'ha de reconèixer. I ara anirem a recordar uns xicots que van triomfar cantant a duet, que era en Ramon Arcusa i en Manel de la Calva, el duo Dinàmico. I ara portaré el duo Dinàmico amb un ritme que potser no era de molta, no va ser un ritme de llarga durada, el ritme del Madison, que havia sortit el twist va tenir molta durada, havien sortit tota una sèrie de ritmes que sortien generalment quan venia l'estiu, però el Madison va tenir una durada bastant curteta. I ara jo porto la melodia OK al Madison, que vol dir OK, endavant, endavant al Madison.

Doncs, o què hi ha, home, Madison, que potser el podríem catalogar de cosí germà del Twist. I ara vindrà una gravació molt més antiga, abans de la Guerra Civil. En Josep Mestres, aquest senyor era un tenor que avui el dia està completament desconegut ja. En Josep Mestres. Jo recordo sentir un programa de ràdio fa molts anys, que en aquest senyor van entrevistar, que ja, esclar, ja era desconegut perquè ell triomfava en els anys 30 i això, aquesta entrevista era dins dels 70 i ja quedava lluny i va dir, jo havia gravat molt de discos a Barcelona i ningú no se'n recorda de mi, jo a l'entrevista venia a dir això, doncs ara el recordarem perquè jo tinc discos d'ell, el que passa que ja dic, queden molt lluny i desconeguts. El que portaré és el Josep Mestres acompanyat d'un pianista de l'època que es deia Climent Lozano amb una cançó popular catalana, La filla del marxant.

doncs era el tenor Josep Mestres, que precisament aquest disc no fa pas molt que he anat traient els xorulls, com que en tinc tants mils de discos de 78, no ho tinc tot depurat. I de vegades em vaig depurant com puc algun, i llavors trec els xorulls i ho presento amb un sistema MP3. Doncs ara tombarem la cara del disc, perquè hi ha una sardana molt maca del compositor Pep Ventura, Per tu ploro, i el tenor, evidentment, Josep Mestres.

0: poi per mi gioca già neve poplora.
1: Doncs la famosa sardana per tu ploro del Pep Ventura en la veu del tenor Josep Mestres. I ara anirem amb un conjunt de les Illes Canàries, o els Canàrius, precisament, que es van fundar en 1964 i va durar potser 10 anys, fins que es van dissoldre cap a l'any 1974. Hi havia un d'important que cantava, que era el Teddy Bautista. Doncs ara porto els Canàrius amb un popurri de cúmbies, que un popurri doncs ve a ser un continuar de fragments de melodies, trossets de melodies que en les festes majors s'estilava, podia, ara no sé com es fa, però s'estilava de vegades en el popurri, i llavors anaven encadenant trossets de melodies. Doncs ara portarem aquí pels Canaris un popurri de cúmbies, que són les melodies populars de Colòmbia.

recordar de les cúmbies colombianes. I ara recordarem una figura que va venir de Portugal en aquells anys 40, el Pepe Denis. I el Pepe Denis va triomfar a Barcelona en la sala de festa Rigat, que la sala de festa Rigat doncs es va inaugurar a començament dels anys 40, va acabar la Guerra Civil i va durar fins a començament dels anys 60. Ara, actualment, en allà on hi havia la sala Rigat, en la plaça de Catalunya, hi ha l'edifici del Corte Inglés. Doncs aquí era una sala de festes molt reconeguda i hi havia, entre les figures que estaven contractades, doncs va passar unes temporades el Pepe Denis amb el seu conjunt. I va fer tota una sèrie de gravacions, i ara en portaré una, la famosa Lisboa Antigua, del compositor Raúl Portela, que és curiós perquè també n'hi havia un altre, famós en aquells temps, que era el Coimbra, que el compositor era Raúl Ferrau, però ara portarem la Lisboa Antigua. I el Pepe Denis, que ho cantarà amb el seu idioma, en portuguès.

acordat en el Pepe Denis i a la seva Lisboa antigua, que ja no tornarien tot allò, els populars pregons matinais. Es veu que cada matí feien pregons en allà. I ara que vindrà és una orquestra dels Estats Units d'Amèrica del Nord, que era l'orquestra de l'Enric Madriguera. Aquest senyor era barceloní i va anar a triomfar en els Estats Units i va conservar el seu nom català, Enric Madriguera. I com que era el nom patentat de l'orquestra, aquí no li van poder posar Enric al règim franquista. I els discos que arribaven d'ell deia Enric, Enric Madriguera. Doncs ara el portaré amb una melodia d'inspiració russa, que es coneixia també com Ojos Negros, sinó que aquí van fer un arranjament i ho van presentar-ho com Russo Conga, doncs a l'orquestra de l'Enric Madriguera.

doncs era la Russo Conga. I ara recordarem una estrella del firmament francès, la Jacqueline François. La Jacqueline François, cantant i també artista de cinema. Va protagonitzar diferents pel·lícules i una de més èxit va ser la que aquí es va conèixer com Mademoiselle de París, sinó que el títol a França era Escàndol en els Camps Elisius. El que

0: expressar igualment en els cantos, en els camps Elisius, Mademoiselle de París, que era un vals que interpretava, i ara el sentirem.
1: Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son

doncs d'una veu francesa passarem a recordar una veu argentina, l'argentina Elder Barber, sinó que va venir aquí al país i va gravar molts discos en aquí. I ara jo em portaré un que pertanyia a una pel·lícula molt famosa, però aquesta pel·lícula era molt abans de venir l'Elder Barber, que era Els Últims de Filipines. I en Els Últims de Filipines cantaven, segons el disc antic, una melodia, cançó habanera, que es deia el Jo te diré, del compositor Llobet. Doncs ara sentirem la versió que va fer l'Elder Barber.

doncs hem recordat a la veu de l'Elder Barber, que era relativament jove quan ens va deixar. I ara un cantautor dels primers que hi van haver en la illa de Mallorca, el Bonet de San Pedro, que tenia un conjunt que en deien Bonet de San Pedro i Los Siete de Palma, que era cantautor, i a més les seves composicions i les seves actuacions tant interpretava números de hot i de swing com melodies a tope romàntiques. Doncs ara em porto una d'aquestes romàntiques, que el títol és Carita de Ángel, que va ser un gran èxit en el seu temps. Potser avui el dia una mica un xic cursi pot sonar, però la recordarem.

0: consérvate así.
1: Doncs deixarem el Bonet i ara anirem a recordar una catximba. La catximba és una pipa, almenys a Cuba, perquè aquesta melodia que vindrà és d'origen cubà, és una pipa de fabricació casolana. Fan servir poder canya de bambú una mica ampla per fer la cassoleta i després també una mica més primeta per fer el tub per quirrar. I en deien una catximba. I una de les melodies preferides de les senyores, segons diu la melodia, és la catximba de Sant Juan, que hi tenien una predilecció per a les catximbes aquestes fetes. Doncs ara ho recordarem, i l'orquestra és el Casino de la Playa.

Doncs hem recordat la Cachimba de San Juan, una melodia típica cubana a càrrec de l'orquestra al Casino de la Playa. I ara portaré una melodia que aquesta em porta records d'infantesa, que el títol és A Donde Vas, Portuguesinha, una melodia marxinha, que aquesta melodia, quan era la festa major, recordo que la va interpretar, l'orquestra estava de moda i només demanaven A Donde Vas, Portuguesinha, i tothom la ballava. I llavors hi havia una noia en el veïnat que, quan ja havia passat la festa major, a l'hora d'anar a prendre la fresca, llavors el veïnat prenia la fresca, s'enfilava dalt d'una cadira i cantava A Donde Vas, Portuguesinha, i tothom l'acompanyava cantant al veïnat. I ara això que ja queda molt lluny, ara aquesta melodia potser ja gairebé ningú no se'n recorda, però era molt enganxosa. Doncs ara la recordarem. A Donde Vas, Portuguesinha, la vocalista Mariola, acompanyada de l'orquestra Demon.

doncs fins aquí el programa d'avui de Recordant el passat amb música. Jo ja m'acomiado i fins al proper programa, i us deixaré fins a on dongui amb un fragment d'en Sacha Distel cantant Maria de Bahia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: el 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Encara ens ha afectat una llengua d'aire càlid amb una temperatura de fins a 28 graus a 850 hectopascals. Però durant el cap de setmana ens arribarà un sol procedent de l'Atlàntic que farà baixar la temperatura fins al voltant dels 10 graus en alçada del Pirineu i uns 14-18 graus a la resta. Al matí entraran el mestral i la tramuntana als dos extrems del país, amb cops moderats o forts, cosa que farà pujar la temperatura fins als 36 o 37 graus al sud. De fet, les comarques de la costa sud, des del Tarragonès al Montsià, tenen avisos de nivell 1 i 2 per calor, que es mantindran fins a primeres hores de la tarda. A la tarda, les nuvolades deixaran xàfecs i tempestes a la meitat est, al Pirineu i als ports. En aquest sentit, s'ha activat un avís durant la tarda i vespre per intensitat de precipitació en algunes comarques, ja que es podran acumular més de 20 litres a mitja hora. Al vespre, la inestabilitat anirà de baixa, però ja a la nit i fins a primeres hores de diumenge, les tempestes podran entrar des del mar i afectaran el sud de la costa central i el nord de la de Tarragona, on també s'han activat avisos per intensitat de precipitació. La temperatura es mantindrà en valors climàtics habituals o una mica per sota diumenge, però la setmana vinent iniciarà un ascens que serà més marcat a partir de dimarts. Diumenge encara hi haurà inestabilitat i els ruixats i tronades podran afectar el Pirineu Oriental i punts del Terç Est a partir del migdia. De cara a dilluns i dimarts, les precipitacions quedaran més restringides al Pirineu Oriental i al nord de l'Empordà, amb un ambient més assolellat en general. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu.
15: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
16: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
1: els caps de setmana passen coses bones.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Còmic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
3: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
4: La deshumanización del enemigo. El hecho de que lo enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista. El protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
3: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
4: Es que tengo una madurez y un bagaje ya que 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
3: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
4: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
3: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Akamanu Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida,

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Els amants de les platges. Els amants de la natura. Els amants de la història. Els amants dels animals. Els amants de l'espectacle. Els navegants. Els esportistes. Els de la festa. Els de les emocions fortes. Els musicals. Els pirotècnics. Els que passegen. Els de la pesca. Els de fet a mà. Els gastronòmics. Els que es cuiden. Els shoppers. Els que reformen. Els del quilòmetre zero. Els que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Can't touch this. Sintonitzes...
2: Ràdio Vila-sacra.

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te amb els problemes.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Vic sola. Pues clar, hi ha dies millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
14: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
15: És Ràdio Vila-sacra.
14: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
15: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
16: I parlant d'emocions.
17: 58.
18: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
19: Arxiu d'entrevistes.
20: Amb els anys que fa que corres, et queda algú per cantar-li les 40 encara o no?
21: Em queda algú per cantar-li les 40, clar que sí.
20: Ah, sí?
21: Clar que sí, em queda algú per cantar-li. A mi mateixa, saps, també?
20: A veure, explica.
21: A mi mateixa, com a cantant, com a artista. Primer ja. De tot, jo crec molt en l'autocrítica i després ja repartirem. Però primer, mi mateixa, jo tinc el repte de cantar-me les 40 a mi mateixa.
20: Molt bé.
21: I cada vegada cantar millor i oferir un millor producte.
20: Com ha de ser?
21: Els productes són cançons i són melodies i emocions. La música és emoció.
20: Carai, que bé, Marina Rosell, que hagis vingut a Canal 25 a ser tan sincera i de votar botes o no?
21: Voto, em dona la sensació que voto persones equivocades.
20: No.
21: I després veig que els que he votat no defensen bé el que crec que han de defensar.
20: Sí o no?
21: Sí que veig que és trist que estigui polaritzat. I després que les coses han d'explicar bé, els polítics han d'explicar bé el que fan,
20: vols dir?
21: Ho fan i per què ho fan, i que estan al servei de la ciutadania, i en definitiva no hi ha res més odiós veure polítics que simplement és un partit de ping-pong. Jo et dic això i que hi ha la resposta de l'altre, i els telediaris es converteixen en aquest copy-peix, no? En aquest estir i arronsa d'una declaració i una contradeclaració, una declaració, una contradeclaració, i tal com diuen a Buenos Aires, i el pescau sin vender, no?
20: Bé, el pescau sin vender, perquè el pescau ja se'l mengen ells, no?
21: Tot el que està passant amb els Mossos d'Esquadra, què està passant amb la protecció de la propietat intel·lectual, amb la pirateria, què està passant amb les persones quan no hi ha electricitat, què ha passat a la ciutat de Barcelona, què passarà amb l'aigua, què passa amb tot un munt de petits però grans conflictes que la ciutadania tenim i que crec que han de respondre a aquestes petites grans coses que fan que els ciutadans i ciutadanes visquem ni una mica millor.
20: Marina, potser és que no cobren prou.
21: Tots cotisem a Hisenda.
20: Bé, crec que ja has cantat prou les 40 per avui aquí.
21: Sincerament, eh?
20: No, sí, et crec perfectament. Canta'm el Virolai, que m'agrada molt com la cantes, i així donem una mica d'ambient a la situació.

0: Molt bé, Marina, molt bé. De fet, nosaltres els diumenges, generalment al matí, posem cançons teves.
1: Sí.
0: Tu arrisques molt a la vida o no?
1: És que jo, arriscar jo crec que és un contínuum, la vida, no? Arriscar vol dir amb l'amistat, amb l'amor, amb la feina, amb el treball, amb la pròpia vida. Viure ja és un risc i un plaer permanent, no? Arriscar, si pots sortir, tenir un accident, i arriscar i relliscar, també pots relliscar i arriscar, no? Per tant, jo crec que és una cosa consubstancial en el ser humà, el fer coses que no poden agradar. Suposo que és aquest el que tu et refereixes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, també.
1: Tu et refereixes a arriscar, vols dir fer una cosa que no agradi.
0: A mi m'agrada molt com cantes. Canta'm el sole mio, a veure com el cantes, aquesta.
1: Il sole mio, questa vita di fare vita non morirà. No?
0: Sí, sí, molt bé. Ja saps que per mi ets una meravella de persona, ja ho saps, fa temps.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tu, Marina Rosell. Quedo a l'espera d'aquella reunió sopar que hem de fer tot el grup d'amics. Ja m'avisaràs.
1: T'enviaré un SMS, et diré

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vila Sacra, que no...

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu.

0: comença a haver-hi nivell.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
2: Home!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: El Josep cull un bolet i se'l posa pel barret.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: Jo no separo la brossa, em fa mandra.
1: Què dius?
2: Doncs en aquest local cuidem els clients reciclant tots els envasos.
1: Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
0: Doncs no. I tu?
1: Clar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: I parlant d'emocions.
4: 38.
5: Tiki-biki!
6: Vale.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en impost de successions, 100 milions en el patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
2: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: Romero assegura que treballen per reduir la bretxa fiscal, la diferència

0: entre la que s'hauria de recaptar i el que realment s'ingressa.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
2: 107 de la FM.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
2: 656-19-70-62.
1: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
3: A que truco? A que truco?
1: Bueno.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Ja. Passa'm Raül, que porta un baúl. Passa'm Martí, que puja dalt d'un pic.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
5: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
2: M'interessa.
7: Em dic Nàstia. Soc de Moscou. Estudio català perquè m'agrada el català, la cultura catalana, i m'agrada molt Barcelona i Catalunya.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
6: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
5: El sol de la ràdio.

0: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
1: Tanca els ulls. Aquí matina. La inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la Inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
1: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: L'estiu amb Ràdio Vila Sacra és molt...

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenta.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hores per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.
1: En el 107 de la FM...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Castelló d'Empúries han habilitat un estany artificial com a porta d'entrada dels aiguamolls. Té 9 hectàrees i és a tocar del nucli antic, en una zona que antigament formava part de l'estany de Castelló. Laia Claret.
2: Es diu estany de la vila és artificial i s'omplirà amb aigua regenerada de la depuradora. L'Ajuntament va comprar els terrenys i ha posat en marxa el projecte amb l'obertura de la canonada que l'ha de bastir. La previsió és que estigui rejant a principis de setembre per arribar als 20-30 centímetres que es calcula que tindrà de fondària. La voluntat és que, un cop en funcionament, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com a zona humida d'aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massó és l'alcaldessa.
3: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Recuperar, doncs, també aquesta reconnexió amb els aiguamolls de l'Empordà, que per nosaltres és crucial i molt important. Volem ser aquesta porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà, més enllà també, doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica, doncs, també del centre històric, és posar en valor aquest patrimoni natural del nostre municipi.
2: Pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i ocells s'hi estableixin.
4: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
2: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través de fons europeus. L'Ajuntament s'ha fet càrrec de comprar els terrenys.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Volem que ens marqui que estem en part diferent, perquè amb el xup-xup-xup-xup vol dir que és el xup-xup de cassoles, de paelles i de moltes ganes, doncs, de servir a la taula els meus plats. Tenim una bona cuinera. Doncs la saludem. Hola, Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Ara, què tal, com anem? Bé?
1: Bé, bé. Ben preparats per fer avui uns bunyols de bacallà.
0: Uns bunyols de bacallà. Bueno, això dels bunyols de bacallà, no sé si tenen gaire secret.

0: me fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres.
1: Ai, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, Sònia, com més que és tan car el bacallà, eh?
0: És caríssim, el bacallà, sí.
1: Mare
0: meva. El bacallà és molt bo, però sí, és un peix que es fa pagar, sí.
1: Es fa pagar molt, eh? La veritat, sí, és allò que el regalaven quasi durant uns anys, sí, i ara veiem que, escolta'm, compres bacallà i es dispara el preu de la compra. Bueno, no anem parlant ara i criticant els preus, que tot i així, doncs, també va bé que ho recordem una mica, així baixa una miqueta aquest preu, i anem per aquests bunyols de bacallà, a veure que quins ingredients hi podem que posar-hi, Sònia.
0: Doncs vinga, som-hi. Això sí, els ingredients, si són exactes, es consulten realment bé. Si posem més quantitat de farina o més quantitat d'aigua, ja no ens quedaran igual.
1: Ah, va.
0: Si bé us dono les mides exactes, perquè ens surtin uns 30-35 bunyolets.
1: Va, molt bé, molt bé.
0: Vinga, vinga, som-hi.
1: A veure, posem atenció, cuineres, que s'ha de ser la mesura exacta, eh? Això sí, és que a vegades, a veure, són petites coses, eh? I també és el toc.
0: No, sí, també hi diuen molt. Doncs necessitarem 300 grams de bacallà,
1: sí,
0: 150 grams de farina, 15 grams de llevat en pols, un ou...
1: Un moment, farina, com? De llevat, quant?
0: 15 grams de llevat, bueno, un sobre. Hi ha uns sobres que porten 15 i altres porten 16 grams, però ens funcionen igual tots dos.
1: Molt bé.
0: Un ou...
1: Sencer?
0: 200 mil·lilitres d'aigua, sí. 200 d'aigua,
1: sí.
0: 2 o 3 grans d'all, això ja és el gust.
1: Molt bé.
0: Jo, ja, la gent que li agradi més, li pot posar més. Jo normalment li sóc posar 2.
1: Molt bé.
0: I julivert, que necessitarem picat, i oli d'oliva per fregir-lo, evidentment.
1: El julivert també el gust, cada un que sí, posi la mida que vulgui.
0: Exacte.
1: I també molt bé, doncs vinga, anem a fer-se.
0: Vinga, doncs el primer que farem, agafem un bol ben ampli perquè ens hi capiga després tota la massa i començarem afegint-li l'ou. El marejarem una mica, no allò ben batut, sinó una mica marejat, i seguidament li afegirem el llevat en pols fins que s'integri completament.
1: Wow.
0: Una vegada ja el tenim ben integrat, toca afegir-li la farina i l'aigua a la vegada. I ara sí que toca ja remenar amb el braç i anar fent fins a obtenir que la massa quedi ben fina. Digui que no ens quedin grumolls, però ens quedi la cosa ben suau.
1: Sí.
0: I un cop ja la tenim a aquest punt, és el moment d'afegir-li l'all picadet, el julivert fresc, que també el posem ben picat, i evidentment ens toca el bacallà. El bacallà, això sí, ja l'hem de tenir destalat i tallat a trossets petitons, trossets que en boca sigui agradable de menjar el bunyol. Una vegada ja fem tota la barreja ja completa, ja ho tenim. Aquesta ja és la base dels nostres bunyols. I ja veureu que surten boníssims, eh, aquesta recepta.
1: No, bé, escolta'm.
0: Ens toca fregir-los.
1: Sí, sí. Amb bastant d'aigua... Ai, bastant d'aigua, no? Amb bastant d'oli,
0: sí,
1: Sònia?
0: Sí, sí. Jo normalment agafo una paella i li poso ben bé 2 dits d'oli i que agafi temperatura, però no tampoc la temperatura molt i molt alta. O sigui, a foc mig, però que quedi ben calent l'oli.
1: Sí.
0: I els anem fent poc a poquet, anem agafant cullerades. Jo agafo una cullerada supera com a mesura i és perfecte. Agafes una cullerada i ja cau sola i ja tenim la mesura perfecta. Així queden tots més o menys el mateix tamany. Si no, ens resulten uns més grans i altres més petits,
1: sí,
0: i no queda ben repartida,
1: sí,
0: la,
1: sí,
0: cosa.
1: Escolta'm, aquest bacallà, tu que compres després per fer aquests bunyols, el pots comprar d'aquell que, doncs, que és una miqueta més barat, diem, que és de menys qualitat, o no, tu sempre agafes, doncs, llom o
0: no, inclús aquestes bossetes que venen, que són,
1: sí,
0: de trossets dels caminets d'aquests de bacallà que queden,
1: sí,
0: que donen salats, jo acostumo a agafar aquestes bossetes pels bunyols i els tinc de salant amb aigua, perquè evidentment aquests venen salats. Els fico 24 hores la nevera amb aigua i la vaig canviant cada 8-10 hores. I aquests trossets petitons van molt bé perquè no tenen espines i a l'hora de tallar-los estan perfectes per fer els bunyols.
1: Val, molt bé, molt bé.
0: Home,
1: molt
0: si
1: bé.
0: Tenim un llom, encara millor, però
1: sí,
0: un llom és molt millor per fer-lo al forn. Bueno,
1: sí, jo més que tot és perquè en aquest cas parlàvem, doncs, que el bacallà és molt car, no? I doncs agafant aquestes bossetes, sí que és veritat, doncs podem estalviar-nos una miqueta, doncs, de
0: sí, aquestes surten molt millor de preu i ja et dic, per fer aquestes coses van perfecte. Inclús per fer... Alguna vegada jo he fet una lasanya de bacallà.
1: Una lasanya de bacallà?
0: Aquestes...
1: Una lasanya de bacallà?
0: Sí, sí, i surt boníssim també, eh? I utilitzo també aquestes bossetes, per això, perquè necessitem tallar-lo petitó i aleshores ens és indiferent, si és un lloc

0: gruixut com si és una bosseta d'aquestes de trossets petits.
1: Escolta'm, ja parles de lasanya, no podries explicar aquest de lasanya, ja que hi som o què?
0: Sí, però lasanya és llargueta, d'explicar.
1: És llargueta.
0: Si voleu, la podem preparar per una de les pròximes setmanes.
1: Molt bé.
0: Perquè la lasanya sí que té... Necessitem una bona estona de cuina, eh?
1: Sí, bueno, doncs així...
0: Però bueno, prenc nota i sí, també l'explicarem aquesta. Sí,
1: molt bé. Doncs quedem amb aquests ingredients, els tornem a repetir, l'audiència, Sònia,
0: I
1: a veure que algú doncs, ens digui si els ha provat, jo ho provaré, també ja t'ho diré, a veure
0: molt
1: si
0: bé.
1: Queda bé, però per ja és allò de dir, ja és l'última vegada que els faig, ja, vull dir que no me queden bé i fa molta ràbia.
0: Però ja veureu que aquestes mesures surten uns bunyols boníssims, esponjosos i queden molt ben fets per dintre, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ja m'ho direu.
1: Expliquem, Sònia.
0: Vinga. Doncs els ingredients que necessitarem seran 300 grams de bacallà, 150 grams de farina, 15 grams de llevat, un ou, 200 mil·lilitres d'aigua, 2 o 3 grans d'all, julivert i l'oli d'oliva.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ens quedem amb aquest apunt. Sònia, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests bunyols. I sí que, bueno, ja t'has compromès tu mateix que anirem parlant aquests dies doncs, de coses que intervingui el bacallà, que serà molt interessant.
0: Oh, i tant. Doncs la setmana vinent o fem la lasanya de bacallà o us portaré aquests bunyols dolços d'anís que us he dit.
1: Sí.
0: Que les dues receptes són per ara aquests dies de
1: Fantàstic.
0: Setmana Santa i de Quaresma.
1: Fantàstic, Sònia. Doncs estarem esperant la propera setmana, doncs també amb il·lusió per anar agafant doncs, aquestes receptes. Fins la setmana vinent, Sònia. Bon dia.
0: Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
1: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres: pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
3: Avui fas...

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Silenci. Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova, per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.
4: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Volar en globus? Camins de vent.
7: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i al 675 100 200.
6: caminsdevent.com i 675 100 200.

0: Aquest estiu, refresca't com mai.
1: Aqua Brava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aqua Brava.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 48.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
3: I tant.
6: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
3: I tant.
8: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
9: Si lo teu és el silenci.
10: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: En el 107 de la FM.
16: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
17: Piqué me dejó porque escucho Radio Vila Sacra siempre y a él le gusta más Justo Molinero.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 6 d'agost del 2025.
1: Una aplicació mòbil que han desenvolupat els caçadors gironins permetrà geolocalitzar les batudes que s'estiguin fent i tenir dades de captures al moment. S'ha batejat com a Infocaça i augmentarà també la seguretat de la gent que surti al medi natural. Els caçadors demanen Girona Maria Rovira la implicació del govern per poder introduir la informació dels camins rurals.
2: L'aplicació mòbil permet geolocalitzar en un mapa les batudes que estan en marxa i també les que estan previstes. D'aquesta manera, els usuaris que surtin al medi natural podran saber a quines hores hi ha caçadors i a quines altres no, i així es guanyarà en seguretat. El president de la Territorial de Girona, de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona, explica la importància d'aquesta senyalització.
3: I el moment que tu t'acostes al lloc que hi ha batuda, tindràs a dins de la mateixa aplicació un senyal d'alerta, doncs, perquè t'acostes amb una batuda. Val a dir que la nostra voluntat és que l'administració, en aquest cas, faci el deure que se'ls venen demanant i que ens posin a l'abast tot el que és el camins privats, d'ús públics, zones públiques, a fi efecte de poder-los incorporar a l'aplicació per poder derivar cap allà on no hi ha batuda, doncs la gent que estiguin al medi, no?
2: També destaca que aquesta eina permet tenir al dia el nombre de captures de senglars i cabirols, unes dades que els caçadors volen que serveixin per valorar, per exemple, en quines zones cal aplicar plans com el de Roca Corba.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: La paraula, la raó i la veritat.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: I senyores, el meu nom és Antonio. Us explicaré un poema. I el poema s'ha dit la salutació. Anem a donar-los les mans. En tornarem a saludar. A la forma que de seguida us explicaré una salutació de mapache, una salutació de capità, una salutació d'elefant, una salutació molt formal, una salutació amb els ulls, una salutació amb els peus, un somriu alegre i una volta del revés. Tornarem a saludar-nos

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Cal Enric, Castellfollit de la Roca.
1: No, aquesta nit jo no he pogut pensar en ningú. Ha obert els ulls i ho miro tot

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: curiositat fascinant és el fenomen de la pluja de peixos que passa a Lloro, Hondures. Cada any, entre el maig i el juliol, els habitants d'aquesta regió asseguren que després d'una forta tempesta de trons i llampecs cauen del cel centenars de peixos vius. Aquest esdeveniment, documentat des del segle XIX, ha desconcertat científics i locals per igual. L'explicació més acceptada és que forts vents, com els d'un tornado o una tromba marina, succionen peixos petits de rius o llacunes properes i els transporten per l'aire fins que la pluja els diposita a terra. Tot i això, no hi ha cossos d'aigua prou grans a prop de Lloro per justificar la quantitat de peixos, i alguns són espècies que no habiten la zona. Una altra teoria suggereix que aquests peixos vius podrien viure en rius subterranis i emergir durant les inundacions causades per les tempestes. Tot i que s'han fet expedicions per investigar, el misteri persisteix i l'esdeveniment s'ha convertit en una tradició local, amb els habitants recol·lectant els peixos per cuinar-los. És un exemple perfecte de com la natura encara guarda secrets que desafien la nostra comprensió.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estrells.
3: Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del Camp Nou, segons informen els Mossos d'Esquadra. La policia ha rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda. L'operari de 54 anys hauria rebut un cop al cap mentre treballava en la remodelació de l'estadi del Barça. Els fets s'han posat en coneixement de les autoritats judicials. Es tracta del primer accident laboral mortal des que es van començar a fer les obres del camp el juny de fa 3 anys. Ara la construcció se centra en la coberta de l'estadi després d'acabar l'estructura de la nova tercera graderia.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
4: Salut i força, canuts!
5: Xica, tica i ballarica.
6: Per la màgia del moment.
5: Balleu, balleu.

0: señor.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.
5: És
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
11: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
12: Programació.
13: Divendres 7 d'agost.
11: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
13: Dissabte 8 d'agost.
11: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
13: Diumenge 9 d'agost.
11: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
0: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
14: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
15: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
3: Hola, què tal?
4: La ràdio de Vila-sacra és...
5: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
6: Són de confiança, són d'aquí.

0: 012, la millor resposta.
1: Caram, que són tantes mandarines.
2: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
0: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
1: Salut! Salut.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
6: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
7: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
2: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora que em llevo al matí i al final del dia quan vaig a dormir. M'agrada aturar-me i poder contestar què s'ha après avui i què faràs demà.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: El 23 al 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Ràdio Vila Sacra.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clà.
1: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: A veces.
1: ...1975, neix el Canet Rock, un esdeveniment massiu de música i llibertat.
2: Canet Rock.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Escoltar la consulta que tens càncer causa un gran impacte emocional, fins i tot es deixa d'escoltar el que el metge explica. Per això, segons Yasmina Ocant, del Departament de Comunicació de la UPF, el facultatiu ha de comunicar-ho sent el més empàticament possible, utilitzant el llenguatge verbal i no verbal, respectant els ritmes i els temps del pacient, però també escoltant i acompanyant.
1: Entender què és el que li està preocupant al pacient en ese moment. L'escucha és igual o más importante que la comunicación por parte del profesional sanitario. Hablamos de las emociones como miedo, rabia, culpa, en un contexto tan difícil, ¿no?, al recibir una noticia que genera tanto impacto.
0: Igual de importante es no usar segons quines frases.
1: Referirnos al paciente como un luchador, que puede ganar una batalla. Esto implica que estamos poniendo una responsabilidad sobre la persona afectada. Hay muchos factores que están fuera del control de la persona con cáncer.
0: Al final del que es tracta és que el pacient ho entengui tot bé perquè sigui capaç de prendre decisions.
1: La comunicació no cura, ¿no?, el tumor, però sí que puede reducir mucho el sufrimiento y también esa sensación de soledad a la que muchas veces las personas se enfrentan ante ese tipo de diagnóstico.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
4: Tu pots ser part del canvi.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: i Ballarica.
1: Sabies que el gentilici de la població de Xàtiva és socarrat? Doncs sí, socarrat com l'arròs. No obstant això, aquest gentilici té una trista història. Durant la Guerra de Successió, Xàtiva va ser cremada. Arran d'aquest fet, amb els anys, el mal nom socarrat s'ha utilitzat per referir-se a la població d'aquest municipi. Evidentment, aquest incendi que va fer cremar el municipi no va agradar gens a la població. I com a mostra de rebuig, al Museu de l'Almodí de Xàtiva tenen un retrat de Felip V penjat cap per avall.
2: Bé, no?

0: I parlant d'emocions.
1: 82.
2: Mesa 24, mesa 11,
3: rotllitos, al ajillo. Cuina amb la Maria.
4: Vale, ara us dic com faig els canelons a casa. Bé, bueno, ho faig, ho fem, perquè a vegades també m'ajuden, eh? Perquè les meves netes aquest dia diu, avi, hi ha tantes coses que has explicat i no has dit mai els canelons. Tan sovint que em fas, dic, bueno, la pròxima vegada ho direm. Doncs faig rostir carn de vedella i de porc, normalment tant i tant. Mira, si a vegades no tinc tant d'una cosa, doncs hi poso més de l'altra, tampoc passa res. Hi poso alguna petxuga de pollastre, perquè quan no faig, en faig 60 o 70, a vegades hasta 100, depèn. Si puc, em faig forces. I llavors ja me'n queden per altres vegades. Faig rostir la carn, amb la ceba, amb la tomata i la carrota, i bueno, tot el que es posa la carn. També hi poso vi blanc, bueno, faig rostit, que quedi ben rosset i ben bo. Després, quan està fred, trinxo la carn amb la picadora. Tota la vaig posant en un puesto, quan la tinc tota en allà, llavors faig una mica de beixamel, que n'hi ha que diuen que ho fan amb farina sola, no sé què, amb la carn. Jo faig la beixamel sola i després la barrejo allà amb la carn. Ben barrejat, allò que, bueno, hi poso la quantitat que a mi em sembla que queda bé i el que tinc per costum. Després ja tinc els canelons que bullen, a part, amb una cassola, que vagin bullint, tiro això, bueno, ja ho sap tothom, un xic d'oli en l'aigua perquè no s'enganxin, i la sal, i que vagin bullint, el que els tinc bullits, que són cuits, els abuido amb una escorridora i de seguida amb una givella o una cassola amb aigua freda. I després els estenc a la taula, que ja tinc la pasta preparada. Bueno, ja ho explicaré. Llavors els estenc tots a la taula i poso la quantitat, la cullerada de pasta a cada caneló. Si me'n sobra una mica la reparteixo. I, bueno, més o menys, com que sempre faig els mateixos, ja tinc la quantitat d'allò que hi poso. La ceba també li solo posar quan trinxo la carn, i a vegades hasta la pastanaga, perquè allà dintre tot barrejat i don gust, i mira, i també s'aprofita. I aquí posen nou moscada, jo no n'hi poso, ho he provat algunes vegades i no ho sé, potser no el sé posar bé, però no ens acaba de convèncer. Bueno, tot això els cargolo, els enrotllo com se té que fer, i els poso tota la plata, que quan tenca la pasta del caneló vagi al cim, perquè si no després quan els agafes se desfan. Bueno, a mi m'ho han explicat així i els faig així. I després faig la beixamel. Quan faig la beixamel per posar-hi al cim, bueno, els que congelo no li faig la beixamel, eh? Els que ja ens hem de menjar, en aquell sí, però els que congelo no. Els poso tot al congelador sense beixamel. I la beixamel jo sempre la faig amb el suc del rostit, que és més bona, és força més bona. Agafo el suc de rostit, el colo, el poso a la olla de fer la beixamel o la paella, bueno, jo el faig amb una olla. Poso el suc de rostit allà, i poso la farina i una mica de maïsena i sal. Després allò ben remenat i que ja comença a quedar espès, i tiro la llet que bulli, perquè se'n fa molta més via, i ho vaig remenant amb la, que no sé com se'n diu, una espàtula, allò de filferros, que també ho faig servir per la sopa i per remenar els flams i així. Amb allò ho remeno, perquè així no queda mai grumolls ja a l'instant, perquè havia tingut molts problemes i varen dir que ho fes així, i la veritat és que va bé. Ja vaig remenant amb allò, i no, si veig que encara queda massa espessa la beixamel, doncs hi torno a tirar una mica més de llet, i llavors la tasto si hi ha prou sal, i queda, no queda blanca com la llet, la beixamel, com que és amb el suc del rostit, queda més aviat un color com una mica torradet, bueno, un blanc trencat tirant a, no ho sé, amarronenc tampoc, però l'enfosqueix. Doncs llavors la beixamel tirada pel cim del canelons, i el formatge, i un pellín de mantega a cada cantó de plata jo poso, que una vegada una meva tia m'ho va ensenyar, i cada vegada que faig canelons recordo que això, que ja no es passa en aquest món, pobreta, però recordo de la meva tia amb la mica de mantega, ens va ensenyar a mi la meva germana, que posaven a la plata, i el formatge de gratinar, i cap a gratinar-los, cap al forn. I, bueno, són deliciosos. La gent que n'han comprat o que els han menjat així diuen que hi ha molta i molta diferència. Jo de comprats, de fets fora de casa n'he menjat molt poquetes vegades. I, bueno, i aquella mainada els encanten, i el dia de festa que ve algú també, no sé si ho diuen per cada bé, suposo que no, però vaja, són bons, sí, la veritat que són bons. I la beixamel així té molta substància, és molt diferent que amb llet i farina sola. I llet de vaca, que nosaltres encara ens la tenim, bueno, doncs, i ja tenim els canelons casolans, ja està.
0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Sintonitzes...
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Tenir un mitjà de comunicació propi per promoure tot el que és teu i no tenir-lo en compte. Ho diu tot de tu. Bill Gates, creador de Microsoft.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preocupació pels incendis. Avui hi ha 107 municipis en risc extrem i s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que el millor incendi és el que no arriba a produir-se. Maria Huguet.
2: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
3: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
2: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
1: I a més, tot apunta a un estiu especialment complicat, marcat per les altes temperatures i el perill de foc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que Catalunya no està prou preparada i atribueix part de la situació al dèficit de gestió forestal acumulat durant els últims anys.
4: El bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés. Això és un error. Cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc què és el que s'ha de fer.
2: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
5: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
2: Idealment aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quina substància s'ha pogut provocar aquell incendi.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Ràdio Vila-sacra! Ole tu que m'agrada!

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score, viu el futbol, sent el futbol.
4: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
5: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972-25-88-59.
6: El cafè de la ràdio.
7: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: FM.
1: Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.
2: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps amb qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: Frases Dan Ramón.
1: No tothom qui sembra cull, però mai cull qui no sembra.
2: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: Cada petó té un color i un significat.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
10: Ai.
11: I ara?
12: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
13: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
12: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
13: Descobreixeu a talentyou.ai perquè el futur del talent és ara.

0: Joseps Productors, Els Calçots, Calçots, 626-26-93-18.
1: La calçotara, la calçotara, com vos agrada, suc el calçot, la calçotara.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Hola, la puc ajudar?
4: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
3: No sé, és un canvi molt dràstic.
4: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'm gonna show you what I'm
1: working with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més?
6: Sensacional.
5: Ei, a l'Alt Empordà.
3: Ah, quina sort!
7: Un espai de 5 estrelles.
8: Son las 6 de la mañana, las 5 en España. Son las 6 de la mañana, las 5 en España.
9: Cada día amb la cultura.
10: Yo, cultura.
11: Cultura.
12: Molta cultura.
13: Cultura.
14: Cultura.
15: Tenim una cita con la cultura.
16: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
17: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
18: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
19: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
20: Particular.
21: Sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
20: Molt particular.
22: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: Puntuntàs.
3: Com et vas informar el dia de la gran apagada?
4: Ràdios, ràdios de piles. És el que més buscaven.
5: Dona casualitat que havia comprat una ràdio a piles feia dues setmanes i va ser un moment de tranquil·litat, de dir, vale, sé el que està passant, vaig passar el desconcert aquest.
6: No teníem cap ràdio ni pel telèfon ni casa i vam baixar a comprar una ràdio petita. Al final les línies de ràdio, les emissores anaven totes bé.
7: Normalment la ràdio ja ens acompanya, però ahir doncs em van fer molt d'ús perquè doncs va ser la gran companya.
8: El primer que vaig fer a l'arribar a casa va ser buscar una ràdio antiga que era del meu avi. Li vaig posar piles i fins al moment en el que vaig anar-me al llit vaig tenir la ràdio connectada.
9: He llegado a casa, pensaba que tenía una ràdio d'estas en casa, però ja no. Hace tiempo que ya están todas en la basura y no queda otra, y no queda otra, y no queda otra, y no queda otra.
10: La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio, perquè la llum pot tornar-se a apagar i la confiança, si cau del tot, ja no es tornarà a encendre. I el transistor mai no falla.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 39.
4: Anem a temes...
5: No, aquí no tenim cracs.
0: Aquí no tenim superdotats.
6: No tenim el millor de res. Ni som líders de res. Ni ho pretenem.
0: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
7: En la varietat hi ha el gust.
8: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: Ser sempre jove és voler viatjar tota l'estona.
1: És donar-ho tot al gimnàs i que et quedi energia per més plans.
0: Sí, i també saber aprofitar els descomptes que tens a prop teu.
1: Ser sempre jove és tenir el carnet jove.
2: Perquè amb els seus avantatges els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine. Generalitat de Catalunya.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
4: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
5: Una recomanació.
6: A veure, aquest...
7: Tingui, vaja.
8: I és gratis.
5: Doncs som-hi.
7: Gràcies.
9: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
10: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. M'agrada que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compte amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada, et felicito. Una abraçada, endavant en tot. Gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Proximitat.
6: Participació.
5: Educació.
6: Informació.
5: Connexió.
6: Companyia.
5: Cultura.

0: feu perquè sempre teniu tanta il·lusió? O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten? A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
1: Ben jugat!
0: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes gràcies per continuar amb nosaltres.
2: I parlant d'emocions.
3: 14.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Dieu-ho a Suara?
5: Sí, i tot.
4: Sí? Digueu-me una
5: molt
4: frase.
5: Seguint,
4: quan, ho diríeu o què voldria dir?
5: Doncs mira, per exemple, jo me'n vaig de casa i li dic a la meva dona, a Suara torno a venir, però de seguit.
3: Doncs això no està ben...
6: Aquí estamos con un yaco, ¿no, Fernando? Estamos con un yaco, ¿verdad?
3: No, es un barranquero.
6: Esto ocurre, por ejemplo, en la Casa de Campo, ¿verdad? Sí, que hay muchos yacos que están mezcladitos.
3: Bueno, los yacos no.
7: Tendremos que salir adelante, habrá que salir adelante, saldremos adelante, seguro.
8: Algú té una anècdota especial d'on va fer-se el primer petó que dius, calla, la meva és bona. D'acord, m'agrada que hi hagi tant d'amor per la terra, eh?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les empreses de l'Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se. Càritas ha reforçat el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients, una via que permetrà a moltes persones accedir a feines en sectors amb manca de mà d'obra. La memòria de Càritas del 2025 constata un augment del 38% en els itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar. Girona, a la cua de Catalunya, en producció d'energies renovables. Les comarques gironines no tenen cap parc eòlic i registren la producció més baixa en solar fotovoltaica i hidroelèctrica del conjunt de Catalunya. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana. Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres. Si encara t'estafen, has d'escoltar Més Ràdio Vila-sacra, on informem el detall de com evitar.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Els 60.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
4: Passa que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
3: No, senyor.
4: No t'hi trobaré mai?
3: No.
4: No t'interessa?
3: No, és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podria haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I, curiosament, el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
4: Estàs en forma, Joan Manel. Està tot ple.
3: Tot el que puc. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: En el temps.

0: All right, think we got it.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
3: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
4: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
3: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Cap de setmana memorable?
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions...
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si estuvo grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
1: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
0: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
3: Ai, carai!

0: simplement brutal.
1: La comunicació és el combustible que alimenta el nostre cervell.
2: Tanca els ulls.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'explica jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Van luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat, som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Ràdio Vila-sacra.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars. Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
16: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!

0: trobaràs a Norma Còmics.
1: Ràdio Vilasacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Coloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continues te tomando la broma?
2: Un programa
5: per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa
6: d'un sabor excel·lent.
2: Un programa on
7: no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.
9: Ah, sí...
10: Sí. Bueno.
11: Es que saben lo que pasa.
12: A ver, a ver.
11: Salía de repente uno que sabe Dios ni cómo se llama ya, que hacen una canción a lo mejor.
12: Sí.
11: O tres. Pero ya está.
10: Buah.
11: ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién es? Yo qué sé. ¿Quién es esa? Tampoco sabemos. Estamos fuera. Es que no... El mundo musical ha cambiado. Si ahora salen 250.000 que no saben dónde han salido... Y esos son los hits del momento, los que suenan en la radio, los que la gente se desvive, se muere tal, pero esos que no sabemos quiénes son. Yo no sé quiénes son nadie, ¿sabes? Y yo no voy a cambiar con eso, con lo cual, ¿a dónde voy yo?
13: Tú, con los cerebros que razonan a Radio Vilasacra, por supuesto.
11: Acompañados por la música, ¿no?
13: La mejor selección jamás imaginada de todos los tiempos y a sus respectivas horas.
14: Al 107 de la FM.
11: Que esto ha cambiado un huevo, señores.
15: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
16: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera.
10: Què dius?
16: És amable, és canyera.
10: Sí.
16: És social, és incomparable, és singular, és plural. És veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.
10: Exacte.
17: Les veus de la ràdio.
18: Abraçades a Ràdio Vilasacra tot el dia, cada dia.
19: I parlant d'emocions.
20: 6.
21: Hola, Joan.
22: Hola, Sílvia.
21: Què fas aquest cap de setmana?
22: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
23: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
24: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
25: Ara. Obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: O monstro, hein? Ele da grande área vai fazer o toque. Golaço! Um golaço, golaço, golaço! Fantástico gol! Tá de pé!
2: Hey, you! Així em comenceu a parlar de la Barça, agafo i foto el camp. Jo sóc l'Espanyol i estic de Barça fins a tirar-la.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu del petroli continua als seus nivells més alts des del maig. El barril de Brent costa al voltant dels $98. De fet, l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins l'1 d'octubre, data que desapareixeran aquestes ajudes perquè es van implementar quan es va voler amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
2: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
3: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
4: Bueno, yo voy a la gasolinera low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
5: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
1: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aqua Brava.
3: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
3: Aqua Brava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aqua Brava, a Roses.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vilasacra, ràdio estem Vilasacra. Per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: Un viatge en el temps.

0: Cuida què i com comuniques. Selecciona amb mesura cada detall.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Cap de setmana memorable?

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
3: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
2: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Túnel de Vent d'Empúria Brava. Entra a windor.cat.
4: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
5: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, Dalí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
6: Espai Ràdio Vila-sana.
7: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
2: Rialles per la meva mare.
3: No, no, ja, ja.
2: Pel meu germà. Pel petit de la família.
3: I d'allò.
2: Pel meu xicot.
4: Pela marinera.
2: I per les meves amigues.
5: Una aventura en família.
3: Ah!

0: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
0: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
1: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
6: Aquí i amb tu.
7: La policia intenta identificar des del 2018 el cadàver d'una noia d'uns 30 anys que va aparèixer penjada d'una biga en el galliner del Mas Siurana del municipi de Sant Julià de Ramis. Qui és aquesta noia? La jove porta un tatuatge al braç esquerre escrit en hebreu, on es pot llegir èxit.

0: El llogater de la casa va trobar el seu cos el 4 d'agost i des d'aleshores no hi ha hagut cap pista que hagi permès posar-li noms i cognoms i donar-li una sepultura digna a la noia. El seu cadàver va ser enterrat en el més absolut anonimat a la fosa comuna del cementiri de Girona. No duia documentació, ni joies, ni res que la permés identificar. Només 10 euros amb una butxaca. Se sospita que és estrangera, originària potser d'algun país de l'est d'Europa, i es calcula que deu tenir uns 30 anys. Manuel Mármol tenia 25 anys el dia que la va trobar. Va tornar de treballar, va dinar i es va posar a fer la migdiada. Cap a 4:45 de la tarda, quan es va despertar, va notar que els gossos estaven un xic neguitosos. Els va seguir, que el van portar a l'antic galliner, que tenia la porta mig oberta. De reull, diu que va veure un cos. Encara sent respecte, diu ell, per entrar en aquest cobert de la casa, que ara està força net comparat amb els trastos que hi havia l'estiu del 2018. Nosaltres, diu ell, havíem llogat el mas feia poc i no havíem tingut temps de netejar-lo, però estava ple de coses, de brutícia. Si els gossos no haguessin ficat el nas i no ens haguessin portat fins aquí, potser no hagués descobert el cos fins al cap d'uns dies o fins i tot ja amb esquelet.
1: Era dissabte en ple estiu, un 4 d'agost, quan en Manuel Mármol, que tenia llogat al Mas Siurana de Sant Julià, es va despertar de la migdiada després de sentir el neguit dels gossos.
2: Em vaig quedar també una mica paralitzat al principi perquè no m'ho creia i em vaig quedar com 5 segons en xoc i em tremolava tot el cos, no?
1: Una noia rossa d'uns 30 anys amb texans negres ajustats, camisa de ratlles, màniga llarga i sabatilles esportives Nike s'havia penjat amb una corda a la viga de l'antic galliner.
2: Això, el que anava a donar una mica de respecte està aquí aquí a l'habitació aquesta, però bueno.
1: A un quilòmetre del mas i enmig de camins forestals hi ha una hípica. Unes hores abans l'havien vist voltar per la zona. Han passat més de 2 anys i mig i la mestressa de la finca no ha oblidat el cas.
3: Porque es algo que se sale de lo normal, ¿no? Y también piensas en una persona que acabe la vida y no se sepa nada de ella, ¿no? Es como pasar por la vida sin dejar ninguna huella o nadie que se interese por ella o res.
1: No duia documentació, tampoc cap joia, només 10 euros en una butxaca dels pantalons. Agents de la Unitat d'Investigació de Girona van consultar en un club de prostitució de Medinyà per si la coneixien i també un especialista en tatuatges perquè la noia en portava un escrit en hebreu al braç esquerre que posa èxit. Per 2 tatuadors de Girona aporta poques pistes.
4: El traç també és molt irregular, no està del tot pintat per dintre i això no indicis que algú ho hagi fet per casa o per compte propi, que encara no té tanta experiència.
5: Tant tipografia com xines, com gòtiques, com gregues, com cap. Hi ha gent de nacionalitat espanyola, vull dir que no és un tret diferenciat de dir, hòstia, aquesta és d'aquest país, eh?
1: Tampoc han aportat pistes les bases de dades d'aquí i de fora consultades pels Mossos. Des del dia de la seva mort hi ha hagut silenci. Està enterrada en una fossa comuna al cementiri de Girona.

A Catalunya ara mateix hi ha més de 500 cossos entre ossos i restes que estan pendents d'identificar i pertanyen als últims 40 anys. De l'època del desplegament dels Mossos hi ha més d'una vuitantena i aquesta és l'única dona suïcidada pendent de posar-li nom i cognom. La resta de suïcidis pendents d'identificar són 7 en total i són homes. El 4 de setembre del 1990 va aparèixer el cos d'una noia penjada d'una branca del pi del monticle de la pujada del cementiri de Portbou i Ramon Iglesias va descobrir el cos d'aquesta noia morta vestida amb una samarreta turquesa i una granota texana. Penjava del coll amb una soga feta amb corda prima, va dir Iglesias. Estava enterrada en el nínxol 134 del cementiri de Figueres, però ara mateix les seves despulles ja han anat a parar a una fossa comuna.

0: Hola, molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
3: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
0: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
4: Veig el lluentor que fa permet sentir a mà. Ara vindran els ais i ulls.
1: M'ho imagino.
5: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
5: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
6: Cada dia fem un pas endavant.
2: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
7: És K25.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: Patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: El millor de la vostra emissora és que feu el que ningú fa. Recolliu el que us sembla més interessant i ho combineu amb programes, música, curiositats, humor i propaganda. Una flipada de ràdio que cal tenir molt de coco per entendre-la. Felicitats i gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Als 60.
6: Ara, tota la música dels 50 als 70.

Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: I parlant d'emocions.
3: 10.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Si tu no cuides el que arriba al teu cervell i tot et serveix, altres ho faran per tu.
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Als 60.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Què parlem quan esmentem la bellesa? Va, suquem-hi una mica de pa aquí, perquè si parlem de la imatge, tots sabem que hi ha uns certs cànons que se'ns ha volgut fer creure que defineixen què és vell i què no ho és. Però també és cert que cada època té corrents d'opinió i tendències estètiques que desafien o qüestionen això. I això val tant per la pintura com per l'arquitectura, el vestir o la imatge personal. Però és que, d'altra banda, per què hem de limitar el concepte de bellesa a la imatge física? Perquè segur que alguna vegada heu pensat que aquella música o aquelles paraules d'algú eren boniques, eren belles. I no hi ha moments d'algunes pel·lícules que us semblen vells? I moments també de la vostra vida real? No en són de bonics i de vells? I no hi ha gestos, accions concretes que us atreviríeu a dir que són molt vells? De fet, la vida és bella, segons Roberto Benigni. Per tant, com definiríeu què és la bellesa? Què és això que tots entenem, però que pot ser adjectiu de tantes coses diferents? Com definiríeu vosaltres què és la bellesa?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Informació, música, entreteniment.
7: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.

0: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
1: És Cavity 5.
0: Més viu que mai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
2: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cima Sanitas de Barcelona.
3: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui, segons el tipus de pell, és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
2: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en

0: una temperatura prou correcta i tampoc no deixar d'un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
1: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
2: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Continuem.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Tenim dret a ser escoltats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
2: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
3: Tindre salut.
4: Anar al col·le.
5: Jugar.
6: Tindre una família.
7: Per tindre un problema no ets diferent.
8: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots són persones.

0: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
1: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona i únic camp

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
2: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
3: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
2: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
2: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila Sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

No pots viure sense carregar la bateria del mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Ràdio al 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.

Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, que és un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats, en aquest cas de cereal. L'equipament servirà per investigar com adaptar millor aquests cultius a la sequera o a la salinització del sol. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
2: El nou centre d'edició genòmica de cereals s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. Ho explica el director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet.
3: Quins són aquests reptes? Manca de productivitat, dificultat davant de vents climàtics extrems, problemes de malalties i plagues, problemes de, per exemple, de salinitat de sòls i temes de pesticides. Tot això podem solventar amb edició genòmica.
2: Que remarca que serà una tecnologia revolucionària al camp.
3: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és, tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
2: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre noves tècniques genòmiques. Comportarà una inversió de 10 milions d'euros entre la construcció de l'edifici, la contractació de personal i la compra d'equipament. Tot plegat per potenciar la recerca i la investigació al país, com destaca la consellera d'Universitats, Núria Montserrat.
4: I dona resposta, com dèiem, als reptes que tenim com a país i també en el mar d'Europa. Volem esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa a l'horitzó 2030 i aquest projecte ens ajuda a consolidar i arribar a aquesta fita.
2: Les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís, però no es descarta ampliar la recerca a altres cultius segons la demanda del mercat.
1: Agència Catalana de Notícies.
5: Som

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
2: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets, postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: El temps del dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, Terrassa Llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui.
5: Vaja, ja. Qui
6: és gratis?
7: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
8: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.
2: Avorrits?
3: Sí! Oye, ¿qué es una sèrie?
4: Hola, sóc en Bernat i us voldria ensenyar un truc de màgia per fer aparèixer i desaparèixer una moneda. Material necessari: un got, un llapis, una moneda, cola líquida, tisores i papers blancs. Dos papers blancs. Primer, feu un cercle amb el got. Després, el talleu amb les tisores. I poseu cola líquida per les vores i l'enganxeu en el got. I esteu a punt per fer el truc de màgia. L'únic que teniu de fer és posar la moneda al mig i el got a sobre de la moneda, al mig del paper. I després l'únic que teniu de fer és aixecar el got i tornar-lo a posar i tothom es pensarà que és màgia.

0: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea, sorprèn-te.
4: Entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72.
5: I ara avui jo ja estaria aquí amb les noves tecnologies contactant amb la Montse Valldepérez, si no fora que avui mos ha vingut a visitar. Mira per a on, Montse, benvinguda, bon dia.
6: Bon dia. Jo sé que a la gent els agrada molt el que els digues que passarà cada setmana. Aviam què em passarà, aviam què m'anirà bé esta setmana, això i allò. Farem una miqueta d'això, però sempre que hi hagi alguna cosa especial, doncs també la destacarem i la parlarem, l'explicaré per què i com i tal. I esta setmana el que he preparat doncs és això. Començarem, com sempre, pel signe d'Aries i farem una miqueta de cada signe.
5: Jo no sé a la gent que mos està escoltant si la lluna li afecta o no li afecta, però jo, per exemple, tinc una amiga que quan hi ha lluna plena li afecta moltíssim, això... Sí. Montse, passa?
6: Sí, sí, sí. Les persones més sensibles, les persones que són més sensibles, n'hi ha que no són tant. Llavors, la lluna plena, ja, per dormir, ja mos excita una mica. Per dormir, no dormim tan bé, amb tanta tranquil·litat. Ja dona més energia, ja, no, ja costa una miqueta més dormir, però bueno, la lluna és el que és. Molt és la que mos porta,
5: bueno,
6: de fet.
5: Però és interessant el que tu comentes, sí. És a dir, que la lluna sí que té influències molt. I sí que d'alguna manera o d'una altra ens...
6: No? Pensa que és el planeta que tenim més a prop, com que el tenim més a prop, és el que ens afecta més. I sempre ha afectat. Els pagesos sempre s'han guiat per la lluna, els mariners també per la lluna, els hospitals també molt per la lluna. Els hospitals ja saben quan hi ha lluna plena en els naixements, en els aconteixements, en els accidents, en tot. Afecta la lluna, mana molt. Mana
5: molt bé. Molt. Bueno, la lluna mana. Comencem en Àries, que és lo teu, no?
6: Sí, en Àries, que és un signe de foc i que té com a regent, i us aniré recordant perquè, si no, jo, igual us heu oblidat,
5: Sí, ho anirem recordant, va.
6: I té com a regent el planeta Mart. Pues bé, aquesta setmana els tindrem el signe d'Àries en ganes d'innovar-se, d'iniciar coses, de coses que ja tenien en ment, començar coses. Com a bon signe de foc, pues moltes ganes, però mirem de no portar-los al contrari esta setmana, perquè el seu regent, que és Mart, està fent un mal aspecte en el seu signe.
5: I Mart,
6: llavors,
5: Mart
6: clar, cuidadet, cuidadet, perquè en els Àries enseguida tenen lo pronto, però esta setmana tindran lo pronto per Mart, o sigui que...
5: Un pot ser Àries, però després té els ascendents,
6: clar,
5: i això
6: clar.
5: També influeix
6: això
5: molt.
6: També, però això és molt particular, clar, no podem saber, tots els Àries no tenen el mateix ascendent, vull dir, cada un té el seu ascendent, és més, quan fem la revolució solar, que és el pronòstic de tot l'any, canvia.
5: De Àries passem a parlar de Taure. Taure és un signe de terra, diferent de Àries, que és de foc, i té a Venus. Venus és la bellesa, sempre diem, no,
6: sí,
5: Montse?
6: Sí, sí, Venus, la bellesa, el benestar, bueno, és una meravella, Venus, quan està ben aspectat. Quan està mal aspectat és tot el contrari, que està també és una altra. Bueno, però ara anem directes en què està ben aspectat el signe de Taure. Els costarà una miqueta més arrencar en estos, Sempre els costa una miqueta més. Els signes de terra són més lents. Llavors costarà una miqueta planeta més. Tenen el seu regent Venus oposat al seu signe, i això farà que estiguen una miqueta mandrosos a l'hora de posar-se en marxa. Pues mira, bona setmana per fer surfing, les Taure.
5: Vinga,
6: recomanem que estiguin una miqueta més al sofà.
5: A descansar, de Taure sí. A Besson, signe d'aire,
6: Sí.
5: I Mercuri és el regent. Los d'aire com són, Montse?
6: Los d'aire tenen molta agilitat mental. Són una gent molt ràpida mentalment, solen ser molt intel·ligents, però també són una miqueta canviants,
5: Vale.
6: Avui direm blanc i demà direm negre. També això ho hem de tindre en compte. Pues mira, els del signe de Bessons, que els caracteritza això que t'he dit de la seva agilitat mental, però de vegades actuen massa celeritat, o sigui, van molt de pressa. Tenen que pensar una miqueta més, abans d'actuar, sobretot en aquelles coses que poden ser molt importants en el futur, que a vegades se precipiten, pues que els hi direm esta setmana. Freneu una mica, no us precipiteu,
5: Això els Bessons.
6: Sí.
5: Els Bessons al cranc, signe d'aigua i la lluna. Veus, el cranc tenen la lluna com a regent. L'aigua sí. Sempre diem que és un signe molt sensible. Quines sí. Qualitats té també aquest element?
6: Són unes persones, clar, la sensibilitat portada al carinyo, a l'amabilitat, tot això els fa ser unes persones encantadores, que pensen molt en els demés, que procuren, són molt familiars. Els homes cranc són molt mames, actuen molt com a mares, són gent encantadora els cranc. El que passa que són tan llunàtics que a vegades posen molt nerviosos, són molt lents, La lentitud és lo seu. Com els tindrem? Pues mira, seran molt sensibles i també molt romàntics, pues aprofitem, aprofitem la bona cosa, el romanticisme.
5: Vinga, anem a parlar del foc, Montse. I Lleó són els màxims exponents, podríem dir, representant aquest element, el foc, i tenen com a regent el sol.
6: Molt bé, pues mira, els Lleó, com esta setmana tenim lluna plena, pues què tenen? Tenen la lluna oposada al sol, perquè quan és lluna plena és posició lluna-sol, pues tindran la lluna oposada, i llavors els tindrem sensibles, cosa que ja sabeu que els lleus són molt forts, són molt tirados pa'lante, però esta setmana els tindrem sensibles. Per què? Perquè la lluna, al estar fent una oposició al seu regent, que és el sol, els donarà esta sensibilitat. Però els que tinguin parella anirà molt bé, perquè estaran molt romàntics, molt carinyosos i molt acollidos. O sigui, que bé.
5: Anem ara amb Verge, que és un signe de terra, i Mercuri és el regent de Verge.
6: Fent un mal aspecte en la lluna. Poder que les coses... Podeu fer comentaris que ofereixen la sensibilitat dels demés, teniu en compte, sigueu curiosos en els vostres comentaris, perquè això pot ser que a vegades diem coses que després mos arrepentim.
5: Sempre
6: hem de cuidar molt el que diem, però esta setmaneta ells una mica més.
5: Balança, signe d'aire, Venus és el regent de Balança.
6: A ells que tenen com a regent Venus, aprofiteu-lo, que el teniu a casa vostra, el teniu al vostre signe i val la pena aprofitar-lo.
5: Molt bé. Escorpí és un signe d'aigua, i el seu regent és el Plutó.
6: Pues mira, és el signe de transformacions profundes. Sempre necessiten més i profunditzar en tots els temes, i esta setmana tindran el seu regent fent una oposició en Mart. Procurem no portar-los a contrària en estos tampoc, perquè podríem sortir-ne mal parats, perquè els escorpí punxen,
5: quan piquen.
6: Són un encant, perquè és un signe d'aigua i són sensibles, són un encant, tenen una sensibilitat, així com el signe de cranc se'ls veu més, ells el porten més amagat, però quan els surt la sensibilitat poden en tot.
5: Molt bé. Parlem dels Sagitaris, signe de foc, i Júpiter, el gran benefactor que li solem dir, és el seu regent.
6: Doncs mira, més tranquil·lets estaran. Encara que és un signe de foc, són més reposats que els seus companys d'Àries i Lleó, són més reposats. Setmana també d'inici de tasques, però de manera reposada. Tranquil·lets i anar fent.
5: Capricorn, signe de terra. Estos capricorns que sempre solen ser molt treballadors, no?, el signe de terra.
6: Sí, però estan patint la retrogradació de Plutó encara. Encara estem això.
5: I això què vol dir?
6: En el seu signe. Bueno, doncs que costarà una mica més reiniciar les coses, però la seva tossudesa que els hi dona la Terra del seu element ho aconseguirà de totes. Però els costarà una miqueta. Quan tenim algo retrògrad costa arrencar, costa allò, ara avancem, ara tracem. El retrògrad.
5: Vale, anem a parlar dels Aquari, que Urà és el seu regent.
6: Bueno, doncs deixant fluir. Estaran deixant fluir els del signe d'Aquari, esperant l'entrada del seu signe de Plutó, perquè tot els comença a rutllar. Estan coses que no arrenquen, no acaben d'arrencar, encara que de vegades ells perden una mica la calma, tranquils, tot arriba al seu moment. Res arriba ni 5 minuts abans ni 5 minuts després. Això ho hem de tindre present per deixar fluir, que és el que ens costa molt, deixar fluir. Doncs els aquaris esta setmana han de deixar fluir.
5: I de l'aquari anem a l'aigua, perquè Peixos és un signe d'aigua. Peixos, signe d'aigua, i Neptú és el seu regent, tot sota el mar.
6: Sí, tot el mar. La Lluna i Saturn s'ajunten al seu signe. Saturn i la Lluna, doncs, la sensibilitat a flor de pell. En Saturn, retrograd, li costarà aprendre de tots els aconteixements que estiguen sorgint a la seva vida. Però, bueno, però aniran fent i aniran aprenent. També Peixos és un signe que costa molt entrar en les amistats. Però una vegada entra, és l'amic més fidel i la persona... Però costa, li costa molt tot. És com un peix que si el volem agafar les mans, quan està viu, mos es corre de les mans. Pues així són els peixos.
5: Molt bé, Montse, pues vinga.
6: Moltes gràcies de retrobar-nos.
5: Gràcies a tu.
7: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
8: Aquesta és la diferència.
9: Pues no me n'entero.
10: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
7: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
8: Aquesta és la diferència.
10: Oh.
11: Ole.
10: Oh.
11: Ole.
12: Simple,
11: ole.
12: Atenció.
13: Imagina veure des de la teva finestra un horitzó sense límits.
14: És Radio Vilasacra.
15: Això sí que és vida. Yeah.
16: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
17: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
18: I parlant d'emocions...
19: 41.
20: Anem a temes a Disney.
21: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
22: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
23: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: Chaotic Wall, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticwallgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa sí.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
8: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
9: Tiri, tiri, tiri.
10: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.

Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: I parlant d'emocions.
1: 22. A punt per dir sí?
2: Yes.
1: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant, per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els gossos de fins a 40 quilos poden viatjar amb els seus amos a tots els trens de Renfe. Aniran en un comboi habilitat especialment, ocuparan la plaça interior al costat de la finestreta, i els amos, això sí, hauran de portar l'animal lligat amb una corretja no extensible d'un metre i mig i amb el morrió posat. En queden exclosos els gossos de menys d'un any, els de raça potencialment perillosa, o femelles en zel. Els bitllets per viatjar amb gos tindran un recàrrec de 40 euros per als AVE, Alvia, Intercity i Euromed. Per als avant i mitjana distància caldrà adquirir un bitllet per la mascota amb la tarifa normal.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Es Radio Vilasacra.
1: Vas un sopar amb nosaltres?
2: Sí.
1: Seleccionat i mirat de ben a prop. Cap de setmana memorable?

0: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Tanca els ulls.

0: Des del turó de Vilana s'erigeix la Torre de Comunicacions de Collserola, l'estructura més alta de la ciutat, de 288 metres d'alçària, dissenyada per l'arquitecte Norman Foster pels Jocs Olímpics, com explica Estanislau Roca, exvicerrector d'Arquitectura i Infraestructures de la UPC.
1: La Torre de Collserola és un símbol de les noves tecnologies de la comunicació i també un símbol d'una arquitectura innovadora en el paisatge, certament futurista.
0: El projecte de Foster va guanyar un concurs convocat per l'Ajuntament de Barcelona en què es van presentar tres propostes més dels arquitectes Margarit i Buixader, Santiago Calatrava i Ricardo Bofill. El de Foster es va imposar com el disseny més lleuger i que quedava més integrat amb l'entorn. Val a dir que la maqueta no comptava amb els característics tirants que subjecten la torre, que es van afegir més tard per seguretat.
1: El propi disseny, doncs, el que fa és integrar-ho tot d'una manera molt unitària i que esdevé com una fita en el paisatge impressionant. Els cables són de Kevlar, que és una espècie de fibres de polímer, no d'acer, per tal d'evitar les interferències.
0: La seva construcció va suposar un gran avenç tecnològic. Ho recorda el cap de mitjans tècnics de Ràdio Nacional a Catalunya, Toni Catalán.
2: Bueno, va ser una fita bastant històrica, perquè, a més, tu pensa que abans de la Torre de Comunicacions de Collserola existien moltes antenes disseminades, sobretot per el Tibidabo, de transmissions de cada emissora tenia la seva. I de cop i volta tot això es va unificar amb una sola torre.
0: I està gestionada per una empresa privada que té un sistema propi de generació elèctrica, perquè funcioni sempre i davant tots els escenaris com ho va fer durant la gran apagada.
2: És un servei que ha de funcionar sí o sí, perquè és un servei públic essencial. I aleshores ells tenen la funció de que això funcioni, perquè si no, evidentment, estaríem orfes de ràdio i de tot.
0: L'origen de les torres de comunicacions es remunta a l'antiga Grècia, quan des de les torres de Guaita s'emetien senyals per alertar d'emergències. Avui dia mantenen aquesta funció i són icones de les ciutats de

0: Parc del Canvi. L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, dalladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Cal Trapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats a el casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres

manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trepat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Cal Trepat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrepat.cat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
6: D'amor?
5: Sí.
6: Quan?
5: Aviat.
6: Aviat?
5: Molt aviat.
6: Molt aviat?
5: Ja.
6: Ja?
5: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: a Radio Vilasacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: I parlant d'emocions...
2: 12.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, guapo. A veure, m'agradaria que em posessis quan de toque toca Edith Piaf. M'és igual la que posis, i si no, doncs, perquè n'hi ha una que es diu que és la més maca del món. Vale? Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Som aquí.
5: Ràdio Vila Sacra.
3: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
7: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
9: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
3: Ràdio Vila Sacra, senzillament.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
11: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Lani.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles. Nits d'amor.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí, Sensacions.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: I parlant d'emocions.
4: 68.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Estic tan colpit, tan impactat, que no sé si puc parlar de què em podem treure d'aquests dies. Deixa'm que ho parli a nivell més global, perquè em cauran les llàgrimes, i ho dic literalment, si em poso a parlar del que estem vivint, el que estem veient aquests dies. A nivell global n'hem d'aprendre molt, n'hem d'aprendre molt. Hem de dir, ostres, no podem continuar negant una evidència que és científica, no podem, hi ha les dades, tothom les pot accedir, com deia. I el que hem de fer, una és començar a fer els canvis estructurals que hem de fer a les nostres economies, a les nostres societats, per intentar minvar, perquè si no, a l'entorn, al futur que estem deixant els que venen després, això és una responsabilitat nostra, i potser algun dia haurem de demanar disculpes als que venen darrere nostra, i començar a gestionar un entorn que és de crisi, i per tant començar a fer més, una mica més de cas a la gent que té la responsabilitat científica i tecnològica per donar-nos les dades, i per tant gestionar en base en aquestes dades, sabent que vivim en un entorn de crisi climàtica. I per tant, temes com el desenvolupament econòmic, tema com el desenvolupament urbanístic, molts temes han de tenir present, han de tenir en compte que la natura reacciona. Nosaltres estem, com diríem, jugant a tocar cosetes d'un mecanisme que és complexíssim, que és un planeta on hi ha uns equilibris tremendos, i el planeta reacciona. A la natura se li enrefot el que nosaltres fem. La natura reacciona i ja està. Els que ens importa som a nosaltres. Nosaltres ens hem de protegir de nosaltres mateixos. Per tant, la natura reaccionarà i la natura reclamarà allò que és seu, i si hi ha llocs per on l'aigua ha passat tradicionalment, la natura reclamarà aquells passos, i si hi ha llocs on la natura ha de generar entorns de desertització, com el que estem veient, la natura generarà aquells entorns de desertització. Per tant, per mi la conclusió global és, sisplau, no neguem més una evidència que és científica, som dins una crisi climàtica provocada per l'home, res de provocar, perquè també estem escoltant, no, és que això històricament, no, perdoneu, les dades són claríssimes, des de fa 100.000 anys la temperatura de la Terra no ha tingut aquestes puntes tan ràpides com les que estem tenint ara, i és per la crema de combustibles fòssils. És que només cal mirar les gràfiques i les dades. Per tant, primera, no neguem aquest tema, i segona, gestionem en funció d'això, gestionem en funció d'aquest entorn de crisi climàtica en el que estem.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Un arròs al costat del mar? Arenal Restaurant. Gaudint del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. GrupArenal.com.
4: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
6: Laura, t'apuntes al cap de setmana a la muntanya?
7: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
6: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
8: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Bec, bec.
3: Què veus?
2: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
3: I on la tenen?
2: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança.

0: I parlant d'emocions.
1: 43.
2: Exacte.
3: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
4: Arxiu d'entrevistes.
5: M'han dit que vostè és el senyor Pere Tàpies, aquell de la moto, tu pa pa pa pa, la moto, tu pa pa pa pa.
6: Home, jo no crec que n'hi hagi un altre.
5: Sí, no?
6: Però bé.
5: Què és el que l'il·lusiona en Pere Tàpies ara mateix?
6: Jo, a aquesta alçada, jo el que m'il·lusiona és que vostè aquí ara amb tu conversant, xerrant. Vol dir comunicar, que em comuniquin.
5: Mm-hmm.
6: Donar, tenir sempre un sac de paraules aquí a punt per abocar aquí sobre, no? Un bon sac de paraules, perquè crec que és l'eina més interessant que existeix per poder-nos comunicar.
5: Això sí.
6: I després, no perdre mai una cosa que és per mi fonamental i pel ser humà, que és la curiositat. Ser curiós. Curiós en qualsevol cosa, no? Des de curiós per veure una posta de sol, com curiós per veure com entra la gent en un magatzem, entrar dintre dels magatzems, curiós per veure com va el riu de Santa Coloma, és igual. Curiositat.
5: Però ja que parla de curiositat, i jo sóc molt curiós, com sorgeix el tema de la moto? Pa, pa, pa, pa, la moto, tu, pa, pa, pa.
6: La moto va néixer perquè en un bar,
5: sí.
6: Perquè a aquest país moltes coses neixen en un bar.
5: Ah, sí?
6: No ens hem d'equivocar.
5: Ah.
6: Aleshores, en aquest bar hi havia dues colles. Una colla que parlàvem de literatura i teatre, tacatí, tacatà, que sí, Balzac, que sí, Flaubert, que sí, que sí, a l'altre, que Durman, I a l'altra punta hi havia uns moteros. Que tot el dia parlava, cubica, no cubica, la perla, que no fa la perla. I llavors, en tant, sortien, i provaven una moto, que els tenien allà fora aparcades, i tornen el tom al barri, tornen. I un dia vaig pensar, escolti, pensàvem, però cadascú la seva colla. I vaig pensar, home, has de fer alguna cosa. I vaig fer la moto, basant-me en els comentaris que feien aquells xicots del fons.
5: I no... És important el bar, no?, per la gent?
6: A mi sí, és important el bar, que una vegada, miri si és important, que una vegada vaig estar a casa amb la meva dona i vaig dir, saps què? Hauríem de fer obres. I em va dir la meva dona, no, fes-les al bar.
5: Ah, sí? Quina és la teva frase preferida, Pere?
6: És una màxima de Marc Aureli, que és molt clara, que diu, pensa que l'altre pot tenir raó. Pensa que l'altre pot tenir raó, que no sempre la tens tu. Això és molt difícil de fer gent del ser humà.
5: I ara que fem aquesta entrevista en dates del Carnestoltes, del Carnaval, què és per al

0: era el carnaval.
1: La màxima festa que hi ha, no n'hi ha cap d'altra. Vull dir, és una festa... és una festa... que té diverses coses, no? Per exemple, és una festa de participació.
0: Sí.
1: És una festa, i tu ho saps perfectament, integradora.
0: Sí.
1: És una festa popular. No hi ha jerarquies allà dintre, no? Vull dir, tothom, qui és, ja, tothom queda entre tothom, no? I després és una festa festiva, com diu, indica el seu nom, on hi participen, doncs, és el color, la música, el soroll, el sol, la llum, la pols, és a dir, perquè es fa al carrer. I llavors el carrer té tota aquesta colla de tributs que la fa magnífica.
0: I si jo dic política, què em dius tu?
1: Ja saps tu, que a vegades guanyem diners, porta remordiment.
0: Home, sí, depèn com els guanyes, sí.
1: Mira, hi ha un reconeixement molt clar, que és quan tu vas en bicicleta i et paren. Ei, Pere! Aquest... Ei! Ei, Pere! Ei, Pere! I és un reconeixement.
0: I amb això que m'està dient, que té bona relació amb la política o què?
1: Sí, jo amb tot el que és els alcaldes sempre he tingut bona relació, cap problema.
0: Sí, sí, potser és millor. Una altra cosa, ara abans de sentar-nos aquí a l'entrevista, has estat amb nosaltres verificant les persones que ens estaven escoltant directament en aquests moments per internet.
1: Sí.
0: I has vist que eren un total de 2.487 persones,
1: sí,
0: les que ara mateix estaven escoltant Canal 25 per internet. Això, per tu, què vol dir?
1: Vol dir que, hi ha diverses coses, vol dir que, com a mínim, una miqueta veu fas, vol dir que hi ha audiència que et segueix, que t'escolta, i vol dir que el tema té un interès.
0: Sí, no? Pere.
1: Amb això ja n'hi ha prou per dir-ho.
0: I un home com tu, quin consell li donaria a un aventurer com jo?
1: Com diu el mariner, tràngol i calma. Calma i tràngol.
0: Bé, Pere, com t'has trobat aquí a Canal 25?
1: Molt bé.
0: Bé, et deixo que despedeixis tu aquesta trobada amb allò que més t'agradaria.
1: Jo m'agradaria transmetre d'aquest sac de totes aquestes paraules, algunes per vosaltres, no? Com per exemple allò, allà on hi plou aigua, neix l'herba. Però allà on hi plou vi, neixen les paraules. Jo us deixo només amb aquest pensament, perquè vol dir moltes coses.
0: Fins una altra, Pere.
1: Moltíssimes gràcies, eh?

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia, que don gràcies a tothom que em va trucar i que em perdonin els que no els hi vaig agafar, que he trobat ple de felicitacions al contestador. Li dono les gràcies des d'aquí perquè no em mereixo una cosa així, però em va fer molta il·lusió. Jo ho valoro molt, vaja.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients com cal.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

0: Quina calor. Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.

0: la nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Som els moviments de renovació pedagògica. Amb més de 30 anys d'experiència als territoris. Caminant junts amb la convicció que l'educació es fa des del cor i amb artesania. Vine a construir amb nosaltres, avançant en aquest teixit, creixent i omplint de futur l'educació del nostre país. Treballem amb delicadesa i fermesa per transformar l'educació. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.

0: Ei, perdoneu,
1: Perdó, que estàvem parlant d'en Xesco. El secret de l'amor. Gabriel Monserrate, 89 anys. Maria Gibernau, 83 anys. 62 anys casats.

0: Jo vaig conèixer a la meva senyora en una fàbrica que fèiem articles de recanvi d'automòbils i tot això. I la meva senyora va entrar a treballar allí i hi havia moltes dones.
1: Hi havia tres o quatre noietes, érem, i totes anaven a darrere, perquè no és perquè sigui ell, però és graciós. I sempre deien, i totes a darrere. Aquí dintre n'hi ha una d'aquelles, encara.
0: Però va arribar un moment que em vaig fixar amb la meva dona. Me'n recordo que els dilluns portava un bon tros de pa i amb conill i tomàquet. I amb la gana que hi havia, em deien vols, bueno, agafava una cuixeta o alguna cosa i me la menjava. O sigui que em va conquistar pel conill.
1: I allà ja vam començar, que si sortim, que si no sortim, i pues sí, pues vam començar a sortir. I llavors pues ja va arribar que ens vam arribar a casar.
0: Ella sempre ha sigut bastant bonxota amb això de l'amor i tot això. Ens vam casar, saps quin viatge vam fer? Vam anar al Capitol, al Cine Capitol, a la Rambla, a veure La Màscara de Hierro. Com que era bastant avorrida, ens adormíem i dic, sí, marxem. I era la primera nit, no? I escolta, i les tres habitacions que vien a la casa, les tres, les parets, es tocaven. I ella, calla! Calla, fotia cada cop. O sigui, que va ser una nit de bodes que vas tenir que anar.
1: La paret que separava era l'habitació de la meva cunyada i l'altra la nostra. I al costat la de la meva sogra. Jo no les tenia molt conegudes, perquè com que van vindre de fora, jo molts de tracte no tenia.
0: Aquella nit no em va deixar a mi que... Va, tapava la boca i ha sigut bastant reservada. Bueno, però també m'agrada així.

0: per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
1: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. People smile and tell.

0: propostes en xarxa.
1: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança, que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noè o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.
2: Bona nit. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

segons el que em va dir la meva mare, la meva mare era pagesa, de jove, diu que les del ganxet baix són, produeixen menys, perquè, és clar, la mata és petita, deu fer només mig metro d'alçada, i l'altra són altes i en fan més de mongetes. I llavors, doncs, el gust també és més bo, la del ganxet alt, que la del baix. Com que no produeixen tant, no se'n fan tant. Això és el que em va dir la meva mare, eh? Jo no sé. Adéu.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
2: Què necessites avui?
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
4: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
5: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
6: Pessigolles.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Tasta la vida amb aliments Unyà.
2: Pizzas i pasta fresca ecològiques. 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat. Elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
1: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.
3: Eo! Notícies, curiositats, música i

0: Aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
2: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Desconnecteu. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: nit.
1: Un i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de juny del 2025.
1: Un cop descartat el cementiri nuclear que s'havia de construir a Villar de les Canyes, a Cuenca, la previsió és que els residus radioactius estiguin en uns magatzems al costat de cada central fins l'any 2073, quan s'ha de posar en funcionament un magatzem geològic profund en un lloc encara per escollir. És un reportatge del Climent Sabater.
2: Aquest és el camí que marca el setè Pla Nacional de Residus Radioactius, aprovat el desembre de 2023, quan es descarta de forma definitiva el cementiri nuclear central que s'havia d'ubicar a la província de Cuenca. L'opció ara és construir el 2073 un magatzem geològic profund a uns 500 metres de profunditat i en un terreny rocós estable, d'argila, sal o granit, i portaria els milers de tones d'urani gastat que actualment hi ha 8 emplaçaments nuclears a Espanya, 4 d'ells a Catalunya. Mariano Navarro és el director tècnic d'Enri, que es la empresa pública que gestiona aquests residus.
3: Es la solución, buscar esas formaciones rocosas que son estables por millones de años, situaciones que sean favorables a la ubicación de ese emplazamiento y situarlo allí. Y ahí permanecerán durante esos cientos de miles de años de una forma estable como ha sido, digamos, la situación de esa roca anteriormente.
2: I fins aleshores els residus romandran en uns magatzems temporals descentralitzats ubicats a cada central nuclear. Eloi Nolla, d'Ecologistes en Acció.
4: Quasi 6.000 tonelades d'urani gastat que estan també amb les diferents centrals nuclears i això de moment ha de romandre a cada central nuclear fins al 2073, que pensen fer l'ubicació del magatzem en profunditat. Són més aviat com tirar pilotes a fora, no? Perquè el 2073 molts de nosaltres ja no serem aquí. Com he dit, una improvisació total.
2: Una opció que fins ara no ha generat el rebuig que va aixecar el cementiri nuclear central que es va descartar. Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
5: Va haver-hi molta dificultat i molt poca acceptació social o moltes dificultats d'acceptació social i al final es va optar per una solució intermitja que és uns magatzems individualitzats per acabar passant a un magatzem geològic profund.
2: Enresa defensa que la construcció del magatzem geològic profund al 2070 és la solució més acceptada per la comunitat internacional a països com Finlàndia, Suècia, Suïssa o França. Espanya es preveu escollir la ubicació en un període de 8 a 10 anys. Tot plegat un pla que té un cost de 20.000 milions d'euros que es finança bàsicament amb la taxa que paguen en res a les propietàries de les centrals. Les tres catalanes, Escou 1 i 2 i Vandellòs 2, han declinat participar en aquest reportatge.
6: Pensa.
7: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: L'estiu amb Ràdio Vila Sacra.

0: Bona nit.
1: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
0: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
2: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
1: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
2: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
1: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
3: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Radio més pròxima. Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
1: I parlant d'emocions.
2: 87.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.
1: Mare meva, quin somni.
2: Tot Girona parla de Mi Corte Ibérico.
3: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
2: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
3: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
2: Mi Corte Ibérico, Girona.

0: tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents! Allà, aquí, arreu! Ahir, ara, sempre!
1: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
2: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
3: I parlant d'emocions... 15.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 34.
3: Quan la realitat és trista i avorrida...
4: El millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
6: Convertides en sensacions.
7: Senyor Secret de l'Amor, tenim moltes trucades. Quina era la seva pregunta?
8: La meva trucada és... En quin lloc estrany heu fet l'amor?
7: Ai, fa patir, eh? No. Portis bé amb els oients, que han trucat molt.
8: Perdoni. Si la gent truca és perquè ho ha fet en llocs estranys. Si no, no trucaria, vol dir que la gent fot el missionero a casa i s'ha acabat.
7: Carles, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Carles.
9: Què tal?
8: D'on truques, nen?
9: Des del cotxe en aquest moment.
8: El cotxe. Fixa, molt bé, el cotxe. Cotxe, no? Segur que ho has fet al cotxe?
9: No. Ah. Sí, però el lloc més estrany ha sigut el cotxe, eh?
8: Ah, molt bé. On ho has fet, tu?
9: Amb un avenc. Un avenc és una cima en castellà, 150 metres de fondària. Imagineu-vos una sala plena d'estalactites i la meva xicota i jo traient els monos, fent-los servir com una flaçada, els cascos amb les llums com si fossin unes espelmes, molt romàntic.
8: Hosti, nen!
10: Però guanyes segur, no?
8: Ostres, nen, sota terra, tu, que ets paleòleg!
9: Sí, faig astrologia, exactament.
8: Ostres, que guapo!
9: Molt guapo, 150 metres.
8: I és diferent fer-ho sota terra que dalt, o no?
9: Home, sí, clar.
7: És claustrofòbic, si més no.
8: Ara, això sí, fosc ho era.
9: Sí, era molt romàntic, molt bonic, de veritat.
8: Home, ja m'ho imagino. T'has casat amb ella o no?
9: Sí.
8: Molt bé, doncs me n'alegro molt, Carles.
7: Gràcies per trucar, Carles. Bona tarda. Adéu.
8: Això podria ser el nom d'una sèrie. A 150 metres bajo tierra.
7: No hi havia una sèrie que es deia una cosa semblant? A
10: 2 metres bajo tierra.
7: A 2 metres. Josep, molt bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
7: Hola, Josep. Estigui atent, senyor Secret.
8: On ho has fet?
11: A la vall del pont de la via del tren.
8: Què dius ara?
11: Tal com sona.
8: I com és que et vas fotre sota el pont?
11: Mira, va vindre així, un aquí de pillo aquí te mato.
8: Doncs està molt bé, o sigui, li va agradar o no?
11: Sí, i algun que altre ecològic, eh? Vull dir... algun que altre, a més d'este, algun que altre ecològic, davall d'una figuera, davall d'un pi.
8: O sigui, que tu ets molt de fer-ho sota algun lloc.
11: No, és allà on estàs.
8: Ah, allà és on estàs, bé, ha donat la casualitat. Doncs Josep, moltes gràcies.
11: Vinga.
7: Gràcies, Jaume. Ai, Josep, perdó, bona tarda. Adéu-siau. Adéu, Josep. Ara sí, Jaume, molt bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
8: Jaume, què tal?
12: Molt bé.
8: Molt bé. Des d'on?
12: Des de... Ara mateix sota un pont.
8: Sota el pont, sense fer l'amor, no?
12: No, sense fer l'amor, conduint sol.
8: Ah, conduint sol sota el pont. Des d'on, nen? Des d'on ho has fet?
12: Allò, a Saragossa, a la plaça del Pilar, per Nadal, muntem un pessebre allà i sortíem de festa amb una amigueta de la nit i vam anar al portal de Belén.
8: Va, no fotis, o dins el pessebre? En el pessebre de la Pilarica?
12: Hombre, claro. Fèiem de Sant José i Virgen Marcia, els dos.
8: Ja, això no sé si creure-m'ho massa, eh?
12: Sí. Home, anàvem una mica tocadets, vam sortir de festa i... Bueno, vaig conèixer la noia i no hi havia un lloc on anar i estàvem allà al passeig del Pilar i... A on va caure, tu?
8: Ja està, molt bé. La coneixies ja o no? Va ser aquell dia?
12: Va ser aquell dia.
8: Ole, déu-n'hi-do ell, eh? I tu també, eh?
12: Home, t'has d'aprofitar la vida, tu.
8: Sí, senyor, doncs au.
7: Gràcies, Jaume, bona tarda.
8: Adéu. Vale, vinga.
7: Saludem el Jordi ara. Jordi, molt bona tarda.
13: Hola, què tal?
7: Molt bé, i tu?
13: Sí, doncs pues, també, eh?
7: Mira, que et passa el senyor Secret, eh? Senyor Secret, que
8: Jordi. Jordi.
13: Què tal, senyor Secret?
8: Tots vinen a fent aquí.
13: Ah, bueno.
8: On ho has fet? On ho has fet, lladre?
13: Oh, amb un telecadira d'una estació d'esquí.
8: Va, home, va.
13: Oh, i tant.
7: Que fa fred, el telecadira.
8: Però, escolta una cosa.
13: Al to, però a temporada d'estiu, eh?
8: Ah, molt bé. Però dona temps, perquè amb telecadira, escolta, allò es va movent i pots caure.
13: No. Bueno, és que està parat, que en temporada d'estiu no es mou.
8: Ai, que ja sé com ho vas fer.
13: Eh?
8: Ja sé com ho vas fer.
14: Tot lliga.
13: Com?
8: Sí, no, home, pues, ell es va posar a sobre, no?
13: Ah, sí.
7: Detalls, no.
8: Ah, no, perdó.
7: No calen detalls.
8: De quina estació ho vas fer? De quina estació d'esquí?
13: Ah, això ho volia dir, a Baqueira Beret. I és que, a més, tota la cadira aquesta és desembregable, eh?
8: Ole! Vas desembregar bé, nen.
13: Sí, és el de quatre places, desembregable.
8: Sí, senyor. Doncs apuntat queda, Jordi.
7: Gràcies per trucar, Jordi. Bona tarda.
13: Vale, bona tarda.
7: Adéu.
8: Collons, la gent avui m'ha posat difícil, eh?
7: Espera't, que encara n'hi ha més, eh? Andreu, molt bona tarda. Hola, Andreu.
0: Hola.
7: Hola, què tal?
0: Vinc a fent per aquí.
7: Anar fent.
8: Molt bé, Andreu, des d'on?
0: Amb un confessionari.
8: Perdó?
0: Amb un confessionari.
8: De quin... Podries dir l'església, sisplau?
0: Doncs la catedral de Girona.
8: Va, home, va, a la catedral de Girona.
0: Sí.
8: Home, s'ha de tenir pebrots, eh?
0: No, per què no?
8: A veure, com ho vas fer?
0: Ui.
8: Va, explica-m'ho.
7: No donem masses detalls, tampoc, senyor Secret.
8: No, home, no ho sé, però...
0: Era un casament. Es casava el meu millor amic.
8: I tu amb qui ho vas fer? Que era una convidada o ja venies amb ella?
0: Ja venia amb ella.
8: Ole, nen, hosti.
0: Estàvem avorrint perquè el senyor capellà no parava de practicar, i vam dir, va, no...
8: I molt bé, i ho va fer el confessionari.
0: Sí, sí, de collons.
8: Molt bé, ella es va confessar totalment, no? Es va despullar davant teu.
0: Sí. Va perdre la virginitat aquell dia.
8: Molt bé, com té els pits aquesta noia?
7: Va, no, això ja no. Va, això ja no.
8: Ja fa molts anys, no se'n recorda. Doncs, Andreu, moltes gràcies.
7: Vinga, bona tarda. Petons, Andreu. Va, que ens truca la primera dona. Tracti-la bé, eh?
8: Perdoni'm les dones, jo tinc una mà.
7: A veure. Maria, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
8: Maria, com estàs?
2: Molt malament, perquè soc molt joveneta jo, tinc 81 anys.
8: Home, ets molt jove, carinyo.
2: Sí.
8: Home, ets molt jove.
2: Per cor jove, però sí. De cames no puc caminar.
8: Bueno, i què penses, com les tinc jo, les cames?
2: Oh, més bé que jo, sí.
8: Oh, no pensis, em va parir.
2: Jo, si baixo una mica, haig de baixar amb el meu carret de la compra. Aquest és el meu amic.
8: Bueno, dona...
2: A vegades penso que amb aquesta manera dormir amb ell.
8: No.
2: Bueno,
8: no vinguis masses voltes, bueno.
2: Us felicito a totes pel programa que feu, perquè us escolto sempre.
7: Moltíssimes gràcies, Maria.
2: Molt.
8: A veure, Maria, bueno, a veure, anem al tema.
2: Riureu, perquè, bueno, jo ja fa molts anys que l'amor ja no sé què és. Però, bueno, n'hi ha de moltes fases d'amor.
8: Sí, senyora.
2: L'amor que toqueu avui en dia, us l'explicaré. Jo vaig fer l'amor amb el meu marit amb un corral de gallines i pollastres. Imagineu-vos-ho, va ser un acte animal.
8: Sí, senyora.
2: Més animal ja no podria ser.
7: Un aplaudiment per la Maria. Un aplaudiment.
8: Maria...
2: Us imagineu fent l'acte i voltant, un que picava per aquí, l'altre que picava per allà. I bueno, no cal que us imagini. Ja us ho podeu imaginar, eh?
8: Sí, home, sí que m'ho imagino, sí.
2: Bueno, va ser més animal i bueno, ja no sé com dius.
8: No, escolta, i ben bonic que va ser, eh? D'aquest segur que te n'en recordes.
7: Molt bé.
8: Clar, d'aquest te n'en recordes.
2: I tant.
7: Gràcies per trucar, Maria.
2: Amb això no va fer efecte, eh?
8: Bueno, dona, escolta.
2: Perquè jo tinc un fill, que Déu me'l conservi, que té 57 anys.
8: I ben guapo que és.
2: Oi, si ho haguéssiu.
8: Home, i tant.
2: I el meu net, també. Petons per tots.
7: Petons, i gràcies per trucar.
2: I que per molts anys he de fer el programa.
7: Gràcies, bona tarda.
2: I a vostè, senyor, també, eh?
8: En vida seva, Maria.
2: Adéu.
7: Senyor Secret, ha de decidir entre... Atenció, tenim un betlem, un telecadira, un confessionari, corral de gallines, a 150 metres de fondària, sota el pont...
14: Els caps de setmana se passen coses bones...
15: Informació, música, entreteniment.
16: La nit.
17: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
18: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. El

Bona nit. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca a Washington.
2: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: El sopar, que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
2: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
1: Just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca.
3: Hay cerebros que no tienen solución.
4: I que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
5: Posem-hi una mica de música.

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: Torna a connectar amb la vida.

0: Hem arribat a les 3.000 trucades.
1: Hola, molt bon dia. Un bon dia i un petó.
2: Hola, molt bon dia.
3: Els millors moments, primera part.
1: Ai, no, disculpa.
4: Està curiós,
1: eh? Bueno, vale.
3: Els millors moments, primera part.
1: A veure, sí.
5: Temps, amb temps, tot és més bo.
1: Això mateix. Ho sento com si fos aquell moment que es viu.
6: Mira, bon dia, no, ja... Jo no sé si això no hi sigués, també seria festa o no. De què? Si no fos una festa, també seria una festa, per exemple.
4: Està curiós, eh?
1: I què més?
7: La veritat que no hi entenc gaire.
8: Sí, més o menys sí. Primer vam començar cantant els pajaritos.
1: Per què? Tenies nois que t'hi agradava ballar-hi el tango, altres el vals, eh? I llavors, mira, i així.
6: Perquè, clar, a veure, la Mare de Déu és la mare de Déu, no? Bé, sí, sí, sí, perquè és una cosa fora de sèrie que hi hagi una Mare de Déu, no? I m'explico.
1: Soc de la Mare de Déu i de Déu, però dels sants no.
4: Està curiós, eh?
6: Bon dia, què tal?
1: Ai.
6: Ara, jo no sé, no sé, això no ho sé, si arrel...
1: No sé explicar-me.
6: Eh? I llavors?
9: Hola, molt bon dia.
7: Bueno, clar, dic jo, no? Exacte, puja i baixa i la miren per la lluna.
9: Era tan...
6: Oh! Però, bueno, això ve de sempre, doncs.
7: Clar, després es va anar fent gran, i ara ja saps com acaba, perquè és per mi és fantàstic que hi hagi molta gent i és un dia que ho espero, no?
9: Escolta'm, no, només per un comentari.
6: Ah? Sí, tot plegat.
7: M'ha agradat molt.
6: Ja està.
7: Mira, doncs no us he explicat molt bé, jo.
9: Ja no t'explico. No tinc res que explicar-te.
1: Molt bé.
10: Ara, de moment, no em ve res més al cap. Apa, allò guapo.
9: Només feia per això, per donar-li les gràcies.
3: Gràcies a tots perquè ja hem arribat a les 3.000 trucades.
6: Gràcies, guapos.
3: Ràdio Vila-sacra, l'altra ràdio.
4: Està curiós, eh?
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per...

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: És la llei. És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
4: Mesures cautelars. Què són? Respon Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de Barcelona.
5: Mesures cautelars n'hi ha de diferents classes. Unes són de naturalesa personal, per exemple, la presó preventiva. Això és una mesura cautelar. Significa que el jutge d'instrucció que porta la investigació d'un cas, de moment decideix que per no entorpir les investigacions en curs i per evitar el risc de fuga o de reiteració delictiva, la persona que està imputada com a sospitosa d'aquests fets ingressi en un centre penitenciari fins que se celebri el judici oral.
4: Quines altres mesures cautelars hi ha?
5: En l'àmbit contenciós administratiu, una mesura cautelar que a vegades adopten els tribunals és suspendre temporalment la vigència d'una llei. En concret, el Parlament de Catalunya va aprovar la mesura de l'euro sanitari. El Tribunal Constitucional ha adoptat la mesura cautelar de suspendre l'aplicació d'aquesta norma fins que se celebri judici i es dicti sentència.
4: Qui té potestat per demanar una mesura cautelar?
5: Tots els jutges.
4: Són d'obligat compliment?
5: Sí, sí, sí. Les mesures cautelars tenen un efecte executiu immediat i no s'aixequen fins que el propi tribunal que l'ha acordada decideix deixar-la sense efecte. Per tant, la seva vigència temporal pot ser des de 3 o 4 dies fins inclús anys.
4: Doncs quan poden durar les mesures cautelars? Posi un exemple.
5: El jutge Baltasar Garzón, que instruïa el cas Egunkaria, va adoptar la mesura de suspensió cautelar de la publicació del diari. Va durar anys. Fins al punt que el diari es va tancar.

0: delicte de desobediència contra aquesta ordre judicial.
1: En resum, qualsevol jutge pot dictar una mesura cautelar que s'ha d'acatar de manera immediata, si no les forces de seguretat de l'Estat poden obligar a complir-la. Les mesures cautelars poden ser d'índole personal, per tant, es pot restringir la llibertat, obligar aquella persona a presentar-se al jutjat o retirar-li el passaport, entre d'altres. També hi ha mesures cautelars contra lleis que la suspenen temporalment fins que hi hagi sentència.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.
2: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. I per això tenim dret a rebre protecció com a consumidors.
3: L'Agència Catalana del Consum exerceix aquesta tasca, oferint informació i assessorament tant a consumidors com a empreses.
2: Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan hi ha conflictes intervé per ajudar a trobar solucions.
3: Més informació a consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tanca els ulls.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. No tant amb tot això que estem, hem d'estar i tirar-ho tot endavant. I cadascú fa les coses a la seva manera, perquè et volem anar tu, inclús amb el temps, i això tens d'anar-ho estimulant tu. I el principal és que totes les que t'estimem i que t'anirem estimant, inclús les que escolten i no truquen, i en fi, efecte, hi ha persona que sap parlar molt més bé que jo, i només et vull demanar una cançó que se'n diu Se'n va anar, per la Salomé. Quan te vingui bé la poses, un petó molt fort i que passem un bon dia aquí tots junts i una bona abraçada.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
10: Què?
9: Busca tranquil·lament.
10: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
11: No? Si no s'ho creuen.
12: Sí.
11: Si no s'ho creuen. Ui!
2: Tranquil·lament.
9: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
9: Que som Ràdio Vilasacra.
11: És difícil, eh? És difícil.
9: És clar.

Escolta. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Dani.
1: I parlant d'emocions,
2: 67.
3: A principis del segle XX, Josep Ansesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
4: Telèfon de reserves 972 32 1100. Rosaleda sense número, S'Agaró.

Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé que esperes lluna coqueta, algú que et faci d'acompanyant, que et digui cosetes a cau d'orella, que et prengui el rostre a les seves mans. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé que esperes, lluna bonica, vols que m'arribin els teus perfums i amb els teus ulls plens de melangia vols emportar-me molt lluny d'aquí. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, digue'm què esperes per anar a dormir. Jo sé què et passa, lluna estimada, el teu cor es va enamorar de mi, però tu ets al cel i jo estic a la terra i no veus camins que ens puguin unir. No et desesperis, lluna meva, lluna del cor, jo sé un camí que podràs seguir. Va fins la vall entre les muntanyes i junt al riu ens podrà unir. Lluna blanca, carona trista, la llum de l'alba que et fa petita. Lluna, lluna, lluna de l'alba, jo amb tu.

0: si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.

0: Els tradicionals molins de vent són un emblema del paisatge de Mallorca. N'hi ha més de 3.000 per tot l'illa, però la majoria estan trencats i en desús. Ara un projecte pretén rehabilitar-los perquè produeixin electricitat. Corresponsal a Palma, Bruno Forte Amires.
1: Gràcies a la força del vent, un sol molí electrificat pot donar energia a 3 cases alhora. Són els càlculs fets per Josep Pasqual, l'enginyer mallorquí que impulsa aquest projecte sostenible.
2: Una energia renovable, verda, i va a la xarxa o bé a l'ús d'un particular que viu just al costat.
1: El moviment del molí alimenta un generador i gràcies a ell neix l'electricitat. Per fer el generador han reaprofitat l'antic motor d'un cotxe elèctric, l'única cosa que ve de lluny.
2: Excepte el generador que ens han portat d'Alemanya els senyors d'Audi, tot el resto està fabricat, fet, instal·lat aquí a Mallorca.
1: De moment, en Josep ha construït un primer prototip de molí electrificat. L'ha instal·lat als afores de Palma. El seu objectiu és replicar aquest model a tots els molins de Mallorca. La majoria estan en mans de particulars i això pot ser un obstacle.
2: Els pagesos, els propietaris, els hi costa creure en una tecnologia nova que costa diners.
1: Perquè els propietaris facin el pas, el govern de les Illes ha aprovat subvencions de fins a 80.000 euros. Volen evitar el que passa ara, que els molins acaben abandonats i fins i tot ensorrats.
2: És un verdader patrimoni, es toca el cor quan veiem que s'estan caient un darrere l'altre.
1: Si el projecte triomfa a Mallorca, el Josep creu que podrà exportar la seva tecnologia a altres illes del Mediterrani. Sardenya, Sicília o Creta també tenen molts molins degradats i en desús.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: som d'aquí, sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.
1: Ràdio Vila-sacra, té toma i daca, daca! Oh!

0: Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Soc en Marc Meia, pagès associat amb Matlleu Origen, i avui et parlaré del maduixot. Sabies que hi ha moltes varietats, però no totes tenen el mateix gust? Nosaltres les tastem i les seleccionem perquè en trobis amb gust tota la temporada, més aromàtics, més dolços o més cruixents. I per aconseguir-ho, treballem amb maduixots de llocs com Huelva, Tarragona o el Maresme.
3: A Matlleu Origen, tot el que tastes té un perquè.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
6: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
7: Oli Baró de Maials. Oli, oli.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
4: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
5: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
4: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
4: El secret de l'amor.
5: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
6: Miquel Pedrosa Ros.
7: Marta Margall Cordomer.
6: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96, en té ella.
8: 96.
6: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
8: I quan porteu casats?
6: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1925.